Escoltes flamenco, t'agrada viatjar. No faltes mai a ioga i estudies italià. Vas a la Filmoteca i puges a estendre el terrat.

0: I són ara les 9, resumim les qüestions més destacades d'aquest matí de dimecres. Una tempesta ha afectat avui matí alguns punts de les Balears, sobretot a Mallorca, i ha complicat el trànsit a primera hora. L'U2 ha registrat 5 incidents, 4 a Calvià i una a Palma. En aquesta hora es reuneix el comitè tècnic assessor del Pla Meteoval al Centre de Coordinació d'Emergències.
1: A primera hora la EMET ha elevat a taronja l'avís per pluges i tempestes al sud de Mallorca. A la resta de l'arxipèlag l'avís continua en groc. Això no vol dir que plourà per tot, però sí que hi ha possibilitat de pluges que serien localitzades i intenses.
0: Al centre de Palma, les avingudes, la circulació és especialment complicada perquè a la pluja s'hi ha afegit una altra incidència. Aquesta matinada s'ha esfondrat part de la calçada i això ha obligat a tallar els tres carrils a l'avinguda de Gabriel Alomán, sentit cap a la mà. Des de la primera hora, el nostre company Toni Escanelles es troba a la zona, és en concret ara a la zona de l'escola graduada. Toni, bon dia.
2: Bon dia, efectivament, és així, ens trobem a la zona de l'escola de la graduada, que és allà on més es pot notar aquest col·lapse a les avingudes en tots dos sentits, evidentment, perquè tot el trànsit s'està desviant cap a la zona de carrer Manacor i cap a la zona de Fonés, perquè, evidentment, a partir de l'escola graduada, que ja està tota ballada per part de la policia local i amb diverses unitats, de fet, el trànsit s'està dirigint a mà, no s'estan fent cas dels semàfors, perquè, si no, seria pràcticament impossible avançar, i dèiem, això, aquesta avaria continua en marxa, també s'han desviat les línies d'autobús, la 25, la 35, la 1, la 23, la 19 i la 31, perquè han d'acabar aquestes obres. En tot cas, pel que fa a les obres, ja està el paviment pràcticament tot alçat, la reparació està dut a terme i, per tant, el que s'espera és que el manco dos carrils amb un ciment ràpid puguin estar restablerts a partir de les 4 de l'hora baixa, primera hora de l'hora baixa en els tècnics.
0: Gràcies, Toni. Ja ha entrat en vigor de nou el decret d'habitatge del govern espanyol que prorroga 2 anys els contractes de lloguer i prohibeix el desnonament de persones vulnerables. Fa uns minuts s'ha publicat al BOE. El contingut és molt similar al que ja es va aprovar la setmana passada i que va ser derogat pel Congrés dels Diputats.
1: Aquesta vegada, però, l'executiu confia en que prosperi perquè es votarà a la Diputació Permanent en comptes del ple i allà el vot de Junts no és determinant. En canvi, l'altre decret aprovat ahir pel Consell de Ministres, el que converteix els contractes de lloguer en indefinits, també s'ha publicat avui al BOE, però no entra en vigor automàticament. Només ho faria si la Diputació Permanent hi votés a favor, cosa que difícilment passarà perquè el PNB s'hi oposa.
0: A l'informatiu matí han parlat amb l'advocada de la plataforma d'afectades per la hipoteca, Glòria Olmos, qui assegura que les mesures seran positives. La principal, que podrà aturar molts de desnonaments que ja estaven en marxa. L'únic emperò que hi posa Olmos als decrets és que un dels punts que inclou podria donar resultats a mig i llarg termini, quan el que necessita a les Balears és immediatesa.
3: Ens agradaria que fossin mesures que aquí tinguessin un efecte més immediat, perquè aquestes mesures tenen efectes, clar, evidentment positius en els desnonaments, però en aquest cas pensam que aquestes mesures tindran un efecte més a llarg plaç.
0: I la Fundació de Xalla celebra 40 anys, 4 dècades en què l'entitat atès 40.000 persones amb un percentatge d'inserció laboral d'un 40%.
1: I avui, hora baixa, celebren un acte al Teatre Principal de Palma. L'informatiu matí han visitat la seu, han parlat amb persones com Lourdes Navas, que diu que forma part de l'entitat, l'ha ajudat a superar la depressió i a preparar-se per mercat laboral.
4: Pues jo suposava que fa una rutina. Tornar a agafar alegria. Agafar alegria perquè vens aquí, si hi ha intentat molt bé, pues, tens un horari, comences pues, a preparar-te per després trobar una feina millor.
0: Són ara les 9:04, comença el programa al dia.
5: Més informació a ib3notícies.com.
6: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
7: T'has perdut algun dels teus programes preferits? Recorda que el pots tornar a escoltar i descarregar tantes vegades com vulguis a la secció d'àudios de la nostra pàgina web a www.radiopollença.net.
8: Som la Catalina Solivelles i vos vull convidar a venir a veure una nova versió de Quan venia l'esquadra, que va ser un text que jo vaig interpretar fa 12 anys. En aquesta nova versió, la taula de feina de Nacesc Ensenyat condensa tot el seu món recordat i així seguim celebrant a Nacesc Ensenyat.
9: Quan venia l'esquadra aquest dissabte 3 i diumenge 4 estrena el Saló Parroquial del Port de Pollença i dilluns 12 d'octubre al Club Pollença. Les entrades ja estan disponibles a tiquettip.com i a l'Oficina de Cultura.
6: Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet. Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.
7: Molt bon dia a tothom, són les 9.
10: Molt bon dia des de Ràdio Pollença.
0: Molt bon dia des de Ràdio Pollença.
7: Cada dematí, de dilluns a divendres, a partir de les 9, fem un repàs a les notícies destacades de la jornada.
11: Hola, bon dia i molt bon dia per tothom.
7: També fem una ullada a la previsió meteorològica.
0: Si voleu estar al dia de tot el que passa al municipi, no deixeu de sintonitzar-nos al 107.9 de la FM.

0: Molt bon dia, 9 i 7 minuts d'un dematí un poc més fresquet, plujós, aquest dimecres, dia 7 d'octubre. Bon dia, Maria.
1: Bon dia.
0: Bon dia, Bruno.
2: Bon dia.
0: Bé, no fa tanta calor, eh? Això se nota.
2: No, sí.
1: No, calor no. Ara, jo els tenim banyats, els hi duim.
0: Sí, hem arribat ben banyats. Ha plogut, després ho repassarem, eh? Però ja ho avançam. 4,8 litres a Pollença, a l'estació de Calvari.
2: I en teoria, bé, després ho diràs en un temps, però està previst que plogui un poc més. Per Palma, us deia abans que hi ha hagut una bona avui vespre.
0: Tu eres per Palma avui vespre.
2: Sí, amb trons, amb de tot, pluja, tron, vent...
0: Llans, i, sí, i amb bossos.
2: Sí, sí. Sí, amb bossos també.
1: Ara ho deien, sí, també, per IB3, sí, que
2: quan plou, la gent, no sé què passa, però... Però és que...
0: Clar, ja hi ha cotxes un dia normal i quan plou se tripliquen, no?
2: Sí, però a més d'això que la gent pareix que se posa l'L un altre pic, perquè no sé.
0: És que, bueno, és que Bruno, quan plou han demanat
2: clar,
0: precaució.
2: Més precaució, però... Precaució,
0: no fa falta posar l'L.
2: Exacte, precaució, però sense l'L. Sí, sí.
0: Perquè què se pot tardar en sortir de Palma quan plou?
2: Més que em va arribar aquí. Sí, sí, 20 minuts, fàcil.
0: I això que usen bosses cada dia se solen produir en l'anada cap a Palma, perquè se cerca molta gent que mos escolta que per feina va a Palma, i bé, mos ho han explicat moltes vegades, que se'n van molt més prest, se siguen molt més prest i arriben a la feina més prest, perquè si no estan aturats dins el cotxe, tamateix.
2: Clar.
0: Hi ha una hora que te la pots passar dins el cotxe desdinca ja.
2: Sí, sí, i a estiu no se nota tant, perquè no duen unins d'escola i tot això, però ara se col·lapsa totes les sortides. Han de fer més carrils, han de fer més carrils, perquè si no, no...
0: Bé, tornem a Pollença, i què tenim avui?
1: Què tenim avui? De, com que si sortiu poc, escoltareu molta ràdio, tenim molta ràdio, de matí, migdia, vespre, tot el dia, avui és dimecres. Tenim, mireu, a les 10:15 parlarem amb en Sebastià Sansó, amb Ho pensa globalment, actua localment. Que l'han canviat de dia, Joana?
0: L'han canviat de dia, el teníem el dijous, després de fer un repàs a l'actualitat de Port de Pollença, però ara vendrà un dimecres cada 15 dies, un dimecres veu mal sofrit i l'altre dimecres en Sebastià.
1: Molt bé, i de 10:15 a les 11:05 parlarem, a partir d'entre 11 i 12, amb la Fundació Roger Villalonga, perquè tenen programades activitats per aquest de setmana, per aquesta tardor, i mos ho vendran a donar detalls. A les 12 tenim l'informatiu de migdia, i avui a les 12:30 estan molt contentes de recuperar Qüestió de Llengua, no, Teresa Càmeres?
0: Que bé, eh?
1: Que serà?
0: Teresa ja jubilada.
1: Exacte. Serà un pic només, però...
0: Serà mensual, qüestions de llengua, i em dediquen a Teresa, és l'hora, sí que és la seva hora de tota la vida.
1: Això no ho han canviat.
0: Això no ho han canviat.
1: No sé, sí, quan sí, anys sí. Vam estar fent programa. Es veu que ara amb la jubilació li vam deixar no venir, però ja no li han deixat més, hem insistit, fins que no li ha quedat més remei que dir-vos que sí, a Teresa. I, a més, un programa molt estimat, que molta gent l'escoltava.
0: I de torna, a Teresa.
1: Torna, avui a les 12:30.
0: Que bé, que bé.
1: Quan nosaltres acabem a la 1:10, tenim el programa del Món del Vi amb en Toni Campomà.
0: I ell mos explica com serà el programa d'avui.
3: Molt bon dia a tots. Avui, en el programa del Món del Vi, tindrem un celler de Mallorca. Vin igual, aquell llogaret tan antic que hi ha aquí a Mallorca, hi ha un celler que fa molt bons vins, en veritat, autòctones. Tindrem en Vicente Casas, que és el seu gerent comercial, que ens presentarà tots aquests vins. Farem un tall d'un blanc, d'un rosat i d'un negre, de veritat Mantonego. Ali, do, ho veurem en l'únic quart dels nostres col·laboradors.
0: I de vin igual, avui, oh, en el Món del Vi. I un cap vespre, a partir de les 5, que hi haurà en Jaume amb un petit plaer.
2: Sí, tindrem en Jaume avui a partir de les 5, a les 5:30 toca ronda l'oposició amb un regidor del PP, David Alonso. Supos que parlaran de coses de Pollença, més d'actualitat nacional, per si no us heu enterat de tot el que ha passat en tema polític. I a les 6 entrevistarem en Antoni Tugores per un llibre que presenta, que es diu Són coletes, història de la mort a Manacor de la Pesta de 1820 a la repressió de la Guerra Civil. I a les 7, per acabar...
0: Vendran Pepe García.
2: Vendran Pepe García, també, que serà qui presentarà aquesta acta. A les 7 tindrem un Pipero i arribarem a les 8 i acabarem el dia d'avui, ben carregat.
0: I de molta programació en aquest dimecres, dia 7 d'octubre. Començam. L'Ajuntament repararà la xarxa de clavegueram amb una inversió de prop d'1 milió d'euros. La Junta de Govern Local va aprovar l'adjudicació d'aquest contracte de serveis de manteniment i operació de les xarxes municipals de clavegueram en un nuclis urbans del terme municipal de Pollença.
2: Es tracta d'un contracte de manteniment i inversió que s'ha adjudicat a Aquambiente Servicios per un sector de l'aigua, per un import total de 992.000 euros que tindrà una vigència de 2 anys fins a 2028 amb possibilitat de 2 pròrrogues d'un any cada una. L'import total del contracte es repartirà per anualitats de la següent manera: per manteniment 161.000 euros, per inversió 121.000, per l'any 2027 manteniment 322.000 i per l'any 2027 d'inversió 121.000 i el 2028 de manteniment 266.000.
1: Els objectius dels serveis de contracte són elaborar un inventari de les xarxes de clavegueram i implantar un sistema d'informació geogràfica, inspeccionar la xarxa per a conèixer-ne el seu estat, conservar i mantenir en millor estat possible la xarxa de col·lectors d'aigües residuals, gestionar les infraestructures implicades perquè les aigües residuals i pluvials no causin efectes perjudicials i implementar un sistema digital integral d'informació del clavegueram i de la seva gestió, operació i manteniment. Aquest contracte ha de permetre actuar de manera preventiva i mantenir en condicions la xarxa municipal, amb l'objectiu principal d'evitar que els problemes del clavegueram acabin provocant abocaments a la mà.
0: I atenció que el Consell de Mallorca obri avui, 7 d'octubre, un termini per sol·licitar els ajuts destinats al manteniment de l'activitat agrària, ramadera, marítima i forestal de la Serra de Tramuntana.
2: La convocatòria gestionada a través del Consorci de Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial compta amb un pressupost d'1,6 milions d'euros i el termini per presentar la sol·licitud serà de 15 dies hàbils. Els ajuts estan dirigits, entre altres, a gestors, empreses i entitats que disposen del distintiu Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, cooperatives agrícoles, agràries, ramaderes i forestal, confraries de pescadors, consells reguladors de denominacions d'origen protegides i associacions de productors agroecològics. Les subvencions poden cobrir despeses relacionades amb el desenvolupament de l'activitat, com ara la prevenció i el control de malalties animals i plagues vegetals, fertilitzants, alimentació animal, llavors o combustible.
1: També es preveuen ajuts per activitats d'innovació i desenvolupament, promoció i formació, així com inversions en maquinari o la restauració d'elements etnològics. Una part del pressupost té caràcter extraordinari i se destina a pal·liar l'increment de costs de producció derivat del conflicte de l'Orient Mitjà. Les subvencions es concediran per ordre d'entrada al registre del Consorci de Serra de Tramuntana fins a exaurir el crèdit disponible i sempre que es compleixin els requisits de la convocatòria.
0: I seguim parlant del Consell Insular. Vos convida a participar en l'enquesta per elaborar el Pla Insular de Joventut.
2: Està adreçada a entitats vinculades a la joventut i a persones joves d'entre 14 i 30 anys que viuen o han viscut a Mallorca. L'objectiu és conèixer quines actuacions consideren prioritaris en diferents àmbits que afecten a la seva vida, com l'habitatge, la formació, la feina, la salut, la participació, la cultura, l'esport o la mobilitat. És un procediment breu i les respostes es tractaran de manera confidencial. Podeu emplenar aquest formulari fins dilluns 12 d'octubre i l'Ajuntament ha publicat tota la informació i l'enllaç el trobareu a xarxes socials.
0: Arrels Marina, juntament amb 11 entitats conservacionistes de les illes, ha presentat al·legacions al Pla d'Acció per a la conservació de les zones marines sotmès que tramita el govern balear. Les organitzacions demanen que el pla sigui més ambiciós i inclogui accions concretes, pressupost i un calendari d'execució.
1: Les entitats proposen establir criteris clars per catalogar aquestes zones i elaborar un estudi de base sobre el seu estat ecològic i les pressions que pateixen. També demanen ampliar el seguiment d'espècies clau, així com controlar la qualitat de l'aigua. Reclamen més participació de les entitats conservacionistes, mesures per reduir pressions, com els fondejos, la velocitat de navegació, les espècies invasores, els abocaments d'aigües contaminades i també actuacions de restauració de l'ecosistema. A més, volen que es reforci la divulgació i sensibilització i garantir el finançament necessari per executar aquest pla. És Diana Salinero, portaveu de Real Marines.
4: 12 entitats conservacionistes de les Illes Balears, entre elles Arrels Marines, han presentat conjuntament al·legacions al Pla d'Acció per a la Conservació de les Zones Marines Somes que tramita el govern. Les zones somes són espais d'aigües poc profundes, com moltes de les nostres badies. Hi trobam hàbitats de gran riquesa i són zones de cria per a moltes espècies, però estan sotmeses a moltes pressions. Valorem molt positivament aquest pla, però volem que sigui realment un pla d'acció amb actuacions concretes, pressupost i calendari. Demanem un estudi base de l'estat d'aquestes zones i un seguiment d'espècies clau com la posidònia, l'algaró, la nacra, els cavallers de mar o els bogamarins i també de la qualitat de l'aigua. També proposem mesures per evitar abocaments d'aigües brutes, més participació de les entitats i més divulgació. Perquè cuidar les zones homes és cuidar la salut de tota la mà.
0: Enser posarà en marxa un nou servei de recollida de residus en contenidors de càrrega lateral al port de Pollença i a les urbanitzacions de Bellresguard, Ovilà, Llenaire, Gomà, Silla, Boca i Hàbitat.
2: Explicaran el funcionament d'aquest nou sistema i resoldran tots els dubtes per veïns i veïnades. S'han organitzat dues sessions informatives demà dijous 8 d'octubre. La primera serà a les 11 del matí i la segona a les 6 de l'hora baixa. Les dues seran a Nucela Parroquial del carrer Tramuntana, en el port de Pollença, i serviran per donar a conèixer els canvis que comportarà la instal·lació d'aquests nous contenidors i facilitar la implantació del nou servei. Enser convida els veïnats i veïnades de la zona a assistir a aquestes sessions per conèixer de primera mà el nou servei i facilitar-ne la implantació.
0: I atenció, que Punt Jove mos recorda que encara queden algunes places disponibles per l'activitat de dia de 7 d'octubre al Parc de Tirolines Jungle Park.
1: Les persones interessades poden posar-se en contacte amb Punt Jove i els hi reserven la plaça i els informaran de com han de fer el pagament. Podeu escriure a les xarxes socials de Punt Jove o al correu electrònic webjove@ajotapollenca.net.
0: I ja sabeu que és avui aquest taller de neules calades per decorar l'iglesi que organitza Parroquis de Pollença.
2: Serà avui dimecres aquest taller de neules calades per decorar l'església. Començarà a les 5 i està oberta. Aquesta activitat està oberta a tothom. No és necessari tenir experiència prèvia, diuen, i l'entrada en el taller se farà per un carrer de vent.
0: La Fundació Roger Villalonga acollirà aquest divendres 9 d'octubre el concert Música i Poesia, una trobada entre sons i paraules.
1: La proposta comptarà amb la pianista Neus Estrelles, el saxofonista José Miguel Ortiz i també inclourà la intervenció del poeta pollencí Toni Xumet, que recitarà versos de Bernat Cifra. L'acte comença a les 8 i l'entrada és gratuïta.
0: I aquest divendres torna a Teatre de Barra, una vegada més, entre representacions a Pollença.
2: La primera serà a la birreria Fast Pass, una polsera que permet tenir-ho tot en aquest precís instant del Tourist Go Home, el nostre Romeo i Julieta més particular. Fins on estem disposats a arribar? El Club Pollença serà un silenci dels residents, una funcionària disposada que va en una situació insostenible, un exconseller que aprofita tot, uns residents que han callat durant massa temps i es demanen encara sentiu com criden aquells turistes, i a la vermut, Romis. Parlen de la inflació, les altes taxes hipotecàries i l'augment dels costos dels lloguers que duen a moltes persones a optar per solucions poc convencionals per resoldre l'actual crisi de l'habitatge i les que surgen. Les funcions seran a les 8:30, 9:10 i 9:50, tenen un preu de 5 euros i podeu comprar les entrades en els mateixos establiments.
0: Dissabte 10 d'octubre, aquest dissabte podrem gaudir del film documental Dones Muntanya, d'Eduard Costa i Sònia Armengol, guardonat en nombrosos premis.
1: I també s'estrenarà el curtmetratge realitzat des de l'àrea d'Igualtat, que du per títol Dones Tramuntana. És la història de quatre dones que van treballar a la serra. Quatre vides, un mateix sentiment, l'amor per la terra i la cultura de l'entorn. N'escoltam un abans.
5: Tenguin un poc de pensament la gent que vivim de la terra i de la pagesia, d'allò menjam. Si quedem la producció, no quedarà res.
1: Recordeu que és aquest dissabte a les 6:30 a la Cultural del Port de Pollença.
0: Passat cap de setmana, Catalina Solivelles ha donat vida a Xesca Ensenyat a l'obra Quan venia l'esquadra en una interpretació espectacular. Si no heu pogut assistir, encara teniu una darrera oportunitat.
2: Podreu veure aquesta funció dilluns 12 d'octubre a les 7 en el Club Pollença i les entrades estan disponibles a tiquetive.com a l'àrea de cultura de dilluns a divendres de 9 a 2.
0: I un any més podrem gaudir de la trobada de baldufes. Enguany arriba a la 8a edició en la següent programació.
1: Bé, la trobada serà el divendres 16 i dissabte de 7 d'octubre, això ja és la setmana que ve. I tornen a bajots, premis, tallers, Olimpíada de les Baldoferes i a més de dos espectacles a nivell internacional. El divendres a les 7:30 a la plaça de Cales Montnares es podrà veure l'espectacle Rituals de la companyia Ha Collective i el 7 de maig dissabte es podrà veure l'espectacle Hagen Kemel Lanzar. A més, dissabte també hi haurà a les 1:30 paella popular a un preu de 10 euros.
0: I Pollença celebrarà la setmana d'UPA amb una ruta per fons tradicionals.
2: L'Agència de Desenvolupament Regional de les Illes Balears organitza amb motiu de la Setmana del Pa la tradicional ruta pels forns i pastisseries de les Illes. A Pollença, en aquest cas, la visita estarà conduïda per Tomàs Vivot i recorrerà tres forns adherits emblemàtics a les Balears. Can Visquerra, especialitzat en dolços i pastissos, forn Formentor, premiat pel millor pa moreno el 2024, i Can Bany, especialitzat en ensaïmades. La ruta serà dijous 15 d'octubre a les 10 de matí en sortida des de la plaça Major. Les places són limitades i cal inscripció prèvia a les xarxes de l'ADR.
0: I passam a la informació esportiva. L'àrea d'esports ha fet una valoració de la cursa AME Mallorca 5000 Sky Running que va tenir la meta dissabte a Pollença.
1: Exacte, va ser aquest passat cap de setmana. Era la desena edició d'aquesta AME Mallorca 5000 Sky Running, on s'hi van disputar tres categories: el campionat de Balears d'ultradistància, 65 quilòmetres, de Mallorca 1000 i relleus. Hem de destacar, des de l'Ajuntament volen destacar el resultat de la pollencina Xesca Vila, qui es va coronar campiona de Balears d'ultradistància i també aconseguir la segona posició absoluta.
0: I el club de bàsquet Colònia Pollença informa que tres dels seus jugadors han estat preseleccionats a la selecció balear.
2: Lluc Cervera, Pérez Enzo Vallejo, Miraldo i Tomé Sardà Andreu formen part de la preselecció balear cadet que aquest proper cap de setmana es concentrarà per fer feina de cara al campionat d'Espanya del mes de gener. Per al club pollencí és una alegria veure a tres dels seus jugadors compartint junts aquesta experiència. Per ells, una gran oportunitat de continuar creixent.
0: I hem de parlar també de karate de la Lliga de Mallorca.
1: Sí, perquè si voleu anar a veure la competició, aquest cap de setmana és aquí a casa, en el poliesportiu de Pollença, a partir de les 9 del matí.
0: I un dia més vos recordam el calendari de regates del Real Club Nàutic de Port de Pollença d'aquest mes d'octubre.
2: Del 16 al 18 d'octubre trobareu el campionat de Balears i el K4, del 29 a l'1 de novembre la Copa d'Espanya també i el K4. Per més informació podeu consultar el mail vela@realclubnauticportdepollença.net.
0: 9:25, què diu avui la premsa escrita parlant de Pollença?
1: Tenim diverses notícies, algunes en plan esportiva i unes altres també sobre Pollença. Anem avui primer amb els esports, que tant a Diari de Mallorca com a Última Hora recullen el que serà la Setmana Internacional de Ciclisme de Màsters, perquè se'n va fer la presentació. Diu, per exemple, el Diari de Mallorca, el meu titular és aquest: Mallorca, escenari de la Setmana Internacional de Ciclisme Màsters, i un any més per aquestes dates Mallorca torna a ser l'escenari d'aquesta Setmana Internacional de Ciclisme en categoria màsters. El programa d'aquesta edició la componen la 29a Challenge Volta a Mallorca, que serà del 13 al 16 d'octubre, i la 32a Copa d'Europa de Màsters, que serà el 18 d'octubre. S'espera que la participació rondi al voltant dels 250 ciclistes d'una vintena de països. La presentació de l'edició d'enguany d'aquesta prova va tenir lloc ahir en el Nidia Born Boutique Hotel de Palma, i entre els assistents hi havia el regidor de turisme, de Pollença, Antoni Cànoves, i també Mateu Tugores, regidor d'Esports de l'Ajuntament, entre altres autoritats. Això destaca el Diari de Mallorca, L'última hora també publica l'article, ho diu així. Ciclisme d'etiqueta. La cita preveu gairebé 300 ciclistes de tots els racons del món i combina 4 etapes a la Copa d'Europa. I explica, per exemple, que la tercera jornada està prevista per el dijous 15, la setmana que ve, que durà un pelotó a Pollença, amb el restaurant Tolos, del port de Pollença, com a punt de trobada. El traçat inclourà els ascensos no coll de la Batalla, no coll de Femenia, en distàncies de 69 i 111 quilòmetres. La challenge se resoldrà el divendres amb una darrera etapa en sortida i arribada a l'Hotel Garden Saladina, en el port de Pollença, de 57 i 77 quilòmetres. El diumenge de 8 serà el torn de la Copa d'Europa, que es disputarà en el port de Pollença, on Procycle Jaén Mallorca serà el centre protagonista de la jornada. Les categories Màster 50 i 60 recorreran 83 quilòmetres, Màster 30 i 40, 126. També destaca, idò, que a la presentació hi havia entre altres autoritats representants municipals de Pollença.
2: El diari Última Hora parla sobre cultura pollença amb una notícia que diu que han restaurat 13 caporrots històrics que no sortien des dels anys 90. Les peces s'incorporaran en els actes festius 3 anys després d'anys apartats pel seu deteriorament. L'àrea de cultura de l'Ajuntament i l'associació Colla Gegantera i Caporrots Les Bars de Sant Jordi han finalitzat la restauració dels 13 caporrots històrics del municipi. Les dues darreres figures s'han recuperat enguany, amb el que la col·lecció torna a estar en condicions de participar a les festes i actes populars. Pollença va incorporar aquests caporrots a les seves celebracions durant els anys 70. Des de llavors, les figures varen sortir en diverses festes i trobades amb una presència destacada a la patrona i la rua. Per altra banda, a mitjans dels anys 90 varen deixar de sortir degut al seu deteriorament i al seu mal estat de conservació. La restauració s'ha realitzat per fases al llarg de diverses legislatures. Entre 2015 i 2019, l'àrea municipal de cultura i la colla gegantera varen financiar la intervenció de 5 d'aquests caporrots que va ser realitzada per Joana Maria Esteve Moranta i Jaume Orejuela Salas. La recuperació d'aquest conjunt idò se convertia en un dels principals objectius de l'actual legislatura. Per avançar en aquest propòsit, entre 2024 i 2025 se varen restaurar altres 6 figures en un taller de Víctor Pons situat a Lluc Massanes, a Maó. Enguany s'han complert les dues intervencions pendents i amb elles s'ha finalitzat la restauració dels 13 caparrots. L'actuació permet conservar aquests elements vinculats a la història festiva de Pollença i recuperar una presència que havia quedat interrompuda durant dècades per el seu deteriorament.
0: No i mitja, hora de fer una ullada no titulars de les portades digitals.
6: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

0: Mireu, la portada digital del diari de Mallorca s'ha ara mateix amb el següent. Un decret llei aprovat per el govern podria justificar la nul·litat de les mesures sobre habitatge. El Constitucional va anul·lar l'eliminació del català a la sanitat acordat per l'executiu de Proens mitjançant un decret sota l'excusa de que era una decisió urgent. La sentència recorda que cap govern pot rectificar amb un decret llei una decisió prèvia acordada per el Parlament, com ha fet el govern amb les mesures sobre lloguer. Sánchez llança un pla de 10.000 milions per a que joves i famílies comprin el seu primer habitatge. El Consell de Ministres ha recuperat la majoria de les mesures que varen decaure en el Congrés el divendres. Serà aprovat per la Diputació Permanent, on els socis tenen majoria sense necessitat de Junts, després de que el PNB hagi ratificat el seu recolzament. Pilar, la dona desnonada per un fons voltor a Palma, es posa a plorar davant Proens al Parlament, diu: "M'han deixat abandonada". Pilar López, de 65 anys, amb una lesió medul·lar i 40 anys cotitzats, passar juliol i agost dormint al cotxe després de ser desnonada. Diu: "Palma no són només llocs i urbanitzacions, hi ha gent treballadora vivint davall l'ones". PP i Vox rebutgen que els ajuntaments de les Balears puguin declarar zones tensionades i limitar el preu del lloguer. L'Esquerra ha impulsat sense èxit una iniciativa del PSOE que pretenia aplicar a les Illes les eines de la Llei Estatal d'Habitatge. La proposta també plantejava destinar recursos de l'impost turístic a la construcció d'habitatge públic i que els consells ajudessin tècnicament els municipis. En successos, el clan del Pablo desmantellat i refet una vegada i una altra. Pablo Campos, el patriarcat de la Soledat, ha demostrat una enorme capacitat de resistir als cops policials. Miquel Oliver deixa la batllia de Manacor, però no Manacor, quan a l'adeu no és un comiat. Recolzat per els seus, el polític manacorí compareix per anunciar la seva renúncia a la batllia i tancar una etapa per obrir-ne una altra, la de candidat de Més al Consell de Mallorca. I en planes de cultura en cinema, s'estrena la pel·lícula rodada a Mallorca amb el Chopin més íntim i autèntic. El film del cineasta polac, un Michael Krzyzinski, una de les grans produccions europees recents, arriba als cinemes el divendres i té escenes gravades a Sequelobre i Miramar sobre l'estància del músic i George Sand a l'illa. Talla l'avinguda de Gabriel Alomar a Palma en sentit d'un passeig marítim per un forat a la calçada. I en tribunals, la Fiscalia demana 10 anys de presó a un home per abusos sexuals de la neta de la seva parella a Palma. A Calvià deixa sense adjudicar 250.000 euros per ascensors a edificis residencials després de quedar fora les 5 sol·licituds. Més tribunals, tres condemnats per una estafa informàtica de 320.000 euros a una empresa alemanya des de Mallorca. I en esports, en futbol, la falta de pegada i personalitat en atac frena el Mallorca. El conjunt vermellent s'ha quedat sense marcar la meitat dels partits disputats fins ara i acumula ja 180 minuts sense veure porteria. Davant del Girona no va fer cap tir en els tres pals. En cultura, un darrer titular, els mallorquins Sexy Sadie oferiran un únic concert enguany. Serà un festival Mutante a Palma el proper 24 d'octubre.
1: Anem a repassar el diari digital Ara Balears. Trobam a portada que Sánchez es llança la precampanya aprovant 21 mesures sobre habitatge. L'endemà de convocar eleccions, el govern anuncia 10.000 milions d'ajudes per la vivenda. El PP Balear diu no a la fórmula del PP gallec per limitar el preu del lloguer. El govern d'Alfonso Rueda va establir el procediment perquè els ajuntaments poguessin demanar la declaració de zona tensionada. Els decrets d'habitatge del govern espanyol no convencen, no seran la campanya electoral de ningú. El sindicat defensa que l'aprovació del primer decret no aturarà les seves reivindicacions i les persones acampades a Palma reclamen abaixar els lloguers i garantir contractes estables. Qui encapçalarà la candidatura de l'ecosobiranisme de les Illes Balears a les eleccions generals? Vicenç Vidal és un dels noms que figura en les travesses per encapçalar la candidatura d'Ara Més. Proens s'acosta a una dona desnonada al Parlament. Us estan utilitzant, li diu. Tensa trobada entre la presidenta i una afectada per la crisi de l'habitatge al Pla. D'altres temes, ara de turisme, els sensors intel·ligents del govern per controlar la saturació a les platges. Diuen socorristes que compten persones. Els dispositius previstos no van superar les proves pilot i l'executiu diu que ha fet servir dades satelitàries i d'antenes de cobertura mòbil. Un article de Jaume Cladera Mas que es demana qui negociarà el futur laboral dels docents. Els sindicats es jugaran la representació del professorat en unes eleccions clau per negociar i vigilar el futur acord sociolaboral amb educació. L'acampada de Palma respon a cort. Si les actituds masclistes fossin motiu de desallotjament d'un espai, haurien de desallotjar l'Ajuntament. El col·lectiu que ha denunciat presumptes agressions i les persones acampades asseguren que l'Ajuntament ja havia demanat retirar l'acampada abans de conèixer els casos de masclisme i defensen que ja han apartat les persones que generaven inseguretat. De 800 a 1.400 euros. El lloguer ha pujat gairebé un 70% a les illes en només 3 anys. El nombre de contractes signats ha disminuït mentre escala el cost de l'habitatge. I motos volant davant la Seu. Palma presenta el tercer Solo Flow Freestyle. El Parc de la Mà ha acollit aquest dimarts una exhibició com a avançament de l'espectacle que enguany incorpora dues recepcions per fer salts sincronitzats. Esquerra Unida proposa una candidatura conjunta a les Balears, amb ara més Podem i Sumar. Òscar Rodríguez considera que s'ha de començar a parlar aquí i explorar si són capaços d'arribar a un acord amb les altres forces polítiques. Talla l'avinguda Gabriel Alomar per un forat a la calçada. El tall afecta els tres carrils en sentit passeig marítim i els treballs de malla es poden allargar més enllà d'aquest dimecres. No puc ser per tot. Miquel Oliver deixa la batllia de Manacor, però continuarà com a regidor. Ferran Montero el rellevarà aquest dijous i Oliver assumirà cultura en dedicació parcial per preparar la candidatura al Consell de Mallorca. I la vaga de les educadores 03 arriba al Parlament. La infància no es cuida a correcuita. La Conselleria d'Educació diu que el seguiment autonòmic ha estat del 21%, mentre que els sindicats asseguren que ha estat molt superior. Altres notícies. La mallorquina que recupera les escriptores arraconades pels prejudicis i el masclisme. Pitxorines du el seu fol mallorquí a les fires musicals de Manresa i Bilbao. També una DJ mallorquina alerta els artistes després d'haver de canviar-se de nom. Registrau el vostre nom artístic. I detenen el Pablo, la seva dona i altres familiars a l'operació antidroga a la Soledat i Marratxí.
2: I acabem fent un repàs a la portada del diari Última Hora. D'habitatge, els decrets reviuen l'IVA als pisos turístics i congelen els lloguers. El govern obre la porta a un recurs al Constitucional i parla de frau de llei. Quatre diputats de les Balears mantenen els càrrecs malgrat la dissolució del Congrés. Estan parlant de Francina Mengol i José Vicente Marí, que estaran a la sessió que voti els polèmics decrets. I els altres dos diputats són Vicenç Vidal, de Sumar Més, i Milena Herrera, del PSIP. Pedro Sánchez anuncia 10.000 milions per comprar el primer habitatge. I una de les imatges que de més ressò de la jornada d'ahir, a la sessió del Parlament, que va acabar amb una tensa imatge que va interrompre el ple. Jo et vaig votar i t'estan fent servir, varen ser el diàleg i l'escena del Parlament entre Marga Proens i Pilar, una dona desnonada.

El govern multa quatre infrahabitatges, el propietari dels quals es va delatar en demanar una ajuda per no poder desnonar llogaters. Tallada l'avinguda Gabriela Lomà de Palma per un forat a la calçada. Diversos titulars entorn a l'amnistia. Jutges i sobiranistes de les Balears dividits per l'aval a favor de Puigdemont. Puigdemont no preveu tornar a Espanya fins a la plena aplicació de l'amnistia. Junqueras veu el dret a decidir com el següent pas després de l'aval del Tribunal Constitucional. Projecte el bus nàutic contempla noves connexions regulars amb Arenal, Palma Nova o Magaluf. L'enèsima caiguda de Pablo I de Mallorca, el darrer rei i narco del carrer Teix. Silenci i ruïnes en el que va ser una de les icones de la nit a Mallorca, les imatges de l'abandó de l'antiga discoteca X de Montuïri. Si no ens venen a cercar, ens morim. Així van viure els afectats l'incendi que va posar en risc a 22 persones a Inca. La polèmica ocupa de Son Ferrer ja té data per al desallotjament definitiu. Servei Ferroviari de Mallorca destinarà 12 milions d'euros al manteniment de les vies del tren. Via Outlets prepara des de Mallorca la seva expansió cap a Espanya. La companyia, que és propietària de Mallorca Fashion Outlet i controlada per un fons de pensions holandès, acaba de reforçar la seva societat mentre manté oberta una estratègia

0: un conductor mort després d'introduir-se en sentit contrari a la rotonda de Son Ferriol i causar un sinistre múltiple. La segona fase de la zona de baixes emissions deixarà fora a més de 167.000 cotxes des del mes de gener a Palma. De la plana nacional ha expedientat un portal immobiliari per possibles pràctiques desleals. El Suprem blinda davant Hisenda els saldos de sous i pensions inferiors a l'SMI. Crisis de pasteres, interceptades 87 persones arribades en 5 pasteres a les Illes. I registrat un terratrèmol a la Mediterrània, la xarxa sísmica de l'Institut Geogràfic Nacional està estudiant si s'ha sentit més a prop de Mallorca o de Catalunya. I acabant, com sempre, el repàs del diari Última Hora fent un ullada als esports. Messi, després del seu darrer partit a la selecció argentina, ha estat un orgull molt gran. El dur comunicat de Cristiano Ronaldo sobre la polèmica en Portugal. El seleccionador hauria incomplert la seva paraula. I d'arribar a les 9:43 minuts, tot seguit, el temps.
1: És tardor. Al cotxe, a casa, gaudeix de la música de Ràdio Pollença. El 107.9 de la freqüència modulada.

Veure aquesta meteorologia, que front fred que s'anuncia que travessa Mallorca avui dimecres 7 d'octubre provocant pluges fortes i tempestes que poden anar associades de ratxes de vent de 90 km per hora i calamar-se. Així ho destaquen des de l'Agència Estatal de Meteorologia a les Illes Balears. Tota l'illa està amb alerta groga. Es ressalta que poden caure 20 litres d'aigua en una hora, això des d'aquesta matinada fins a les 4 de cap vespre. Les temperatures màximes anuncia que baixen uns 5 graus, en concret passen dels 29-32 graus que teníem ahir a 24-27 avui dimecres. Tot i que se notarà un poquet aquesta baixada tèrmica, continuen sent elevades en el que correspon en aquesta època de l'any. Demà dijous, inestabilitat ben present a Mallorca, està prevista l'arribada d'un talva que es preveuen intervals de nívols, pluges i roixats, especialment un cap vespre, ocasionalment forts, acompanyats de tempesta. De moment, l'avís groc per pluges fortes i tempestes afecta en un nord i nord-est de l'illa. Demà plourà més aquí, a la zona del nostre municipi. Poden caure 20 litres en una hora, això entre les 10 de matí i les 4 de cap vespre. També alerta groga per mala mà. I les temperatures nocturnes baixaran entorn, atenció, de 14-19 graus, i d'una baixada ben notable, i les diurnes també entre 23 i 26 graus de màxima. I divendres s'esperen nívols, enxàfecs ocasionals fins a cap vespre, i les temperatures continuaran davallant, aconseguint les mínimes en el final de la jornada, entre 12 i 18 graus de temperatura mínima divendres, les màximes entre 22 i 25. I de cara a cap de setmana, temps estable a Mallorca. Dissabte, predomini de cels poc ennivolats, temperatures més fresquetes i les mínimes s'adonarien al final de la jornada. Aquí a Pollença que tenim, idò, aquesta alerta groga avui per tempestes, per precipitacions i tempestes a tota l'illa de Mallorca, mos afecta igualment aquí com dèiem. Aquesta alerta estarà en principi activada fins a les 4 de cap vespre. Demà se tornaria a activar i també sumarem demà d'alertes per vent, que també les tindrem divendres. I d'encara la màxima avui pot fregar els 28 graus. Sí que notarem aquesta davallada divendres, 15 graus de mínima, 14 graus dissabte.

0: Exacte. I anem a veure ara com tenim les dades a les nostres estacions. I de més fresca, ja és la temperatura ara, de 8,4 graus a l'estació d'Ucalvari. Ho vent ara bufa de 3,2 km per hora, la direcció és de ponent, i l'estació d'Ucalvari ha recollit 4,8 litres de precipitació en aquesta jornada. La meitat alta, el 71%. Més alta és aquesta humitat en Humolla, 85,1 graus centígrad. La temperatura al port de Pollença més baixa en relació a tots els darrers dies, 20,9 graus. I el vent entra a la direcció és de sud-est, bufa de xaloc i ho farà molt suau, 1,4 km per hora. I acabem fent una ullada en el que és la situació marítima. La previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia entre Formentor i Cap de Pere, un dematí amb vent variable de força 2 a 3, que girarà a sud i sud-oest, augmentant fins a 3 a 4 a partir d'un migdia. Encara la força podria arribar a 5 o 6, l'estat de la mà. Marejol augmentant a maró i ruixats i tempestes a la mà. I de són les 9 i 48 minuts ja. Seguim. Vinga, amb aquesta incògnita, secció incògnita, l'has anomenada, Bruno?
1: Sí.
0: O misteri de l'estiu, ara l'incògnita.
1: Ara l'incògnita, sí, sí. No, no m'has menjat massa cap. Però bé, avui el misteri i l'incògnita la farà també en Parna Maria, perquè hi ha un personatge que no és d'aquí, no és de Mallorca, sí que parla català, però és una predina, una iaia, com li diuen a Catalunya. Qui és, Maria?
2: La iaia Angeleta. Ai, és que ens en fem molt fans de la iaia Angeleta. Igual ja la coneixeu, tal vegada no ho sé, però per això. Ahir que van tenir tertúlia de gent gran, en la que molt les estimam i els estimam, i de, mira, no només les nostres són famoses, sinó que les iaies a Catalunya també tenen una gran representant, que és aquesta dona, la iaia Angeleta. Ha de fer en un febrer, dia 14 de febrer, 95 anys. O els 96.
1: Jo he vist que tenia 94, però potser ja.
2: Perquè són 95.
0: De 94 a 96, que vol que te digui.
1: Sí.
0: Lo bé que està.
1: Sí, sí.
2: El més jove que la nostra, Francisca.
0: El més jove. Sí.
2: Però és que és molt bona. És una dona que ha viscut molt a la part rural de Catalunya, no té pals a la llengua, és molt graciosa com xerra, està beníssim, i ho sé, té un net que la va convèncer per obrir un Instagram. I du, quants eren, Bruno?
1: 200.000 seguidors tenia.
2: Ara vos ho dic.
1: I s'ha fet famosa, tancat, sobretot, quan condueix. Quan
0: clar,
1: fan
0: és que això és el que volia dir.
1: Sí, sí.
0: És que el més impactant d'ella és que condueix.
2: Exacte.
0: Sí.
2: Manacotxo. Però és que no només fa això, fa de tot, aquesta dona. És veritat que el que s'ha fet viral té 206.000 seguidors, el que deia en Bruno fa una estoneta, que perquè xerra en català, perquè si no entendria el triple. S'ha fet viral sobretot per alguns vídeos manant cotxe i dient de tot, ara ho sentireu.
0: Té caràcter.
2: Té caràcter, té una veu molt peculiar, trencada, molt graciosa, però no només això. Quan vas mirant el seu Instagram, te vas com enamorant un pot d'ella, perquè, no ho sé, és encantadora. No només fa això, fa de tot.
1: Però ja no li duria la contrària a aquesta dona.
0: Què va? No.
2: No li facis el contrari. Però quan ja s'ha fet molt famosa i s'ha convertit en un pot la iaia de Catalunya, la conviden absolutament per tot, i ja fa un parell d'anys que li fan entrevistes per tot.
0: Perquè
2: ha sortit per
0: de bones, és d'un poble, no?
2: Ara te diré de bones. Va néixer a Molí de Galobardes. Prats de Lluçanès. Després se va traslladar a Llofrens, per Berguedà. És que mira que jo he estat a Catalunya i...
0: No, bueno, aquest no els havia sentit mai.
2: Uf.
1: Això d'aquest poble és que arriba wifi i el telèfon així, dues ratxes de cobertura, no?
2: Alerta, no? Perquè catalans...
0: No te creguis, però no.
2: Res, que és això, és la iaia segurament més coneguda, més famosa de Catalunya, és encantadora, la duen al restaurant, la duen a les festes majors, la duen a la platja, el seu net ho va... A més, el seu net també és encantador, així com li xerra, evidentment ha d'anar per tot i també surt a les entrevistes, el seu net. És igual, si teniu Instagram i una estona que no sabeu què fer, Posaré gust d'escoltar-la. I anem a sentir...
0: Això l'hem d'escoltar,
2: eh? Un dels clips més famosos i graciosos que té. Manant.
3: Tan malament em veus?
4: Bueno, vas una mica pel mig.
3: M'acabo collons, això ho has dit sempre, això és mentida, puta podrida. No m'ho vull sentir dir més, això, eh? M'acabo els collons. Perquè si vens pel mig, jo tindria incidents i gràcies a Déu no n'he tingut mai cap.
4: Però no se't pot dir res, tia.
3: No, la mentida de mi m'aprenya, això.
4: Vas una mica pel mig.
3: Vaig allà on no toca.
4: El que passa que vas amb aquest cotxe tan estret.
3: Tu, com diries, tu com diries el que vulguis, però a mi no em toquis els collons, perquè no he fet mai res malament, jo. Però segur no que ens ha pagat mai res, ja. Que jo hagi fet.
4: Però ho veus que no som... Llavors la gent ens critica per què condueixes.
3: La gent ens tenen pel cul.
0: És molt bona, ja ho dic quan xerra, canyera.
2: No, tot ho tens així, eh? Però té aquest punt i aquestes sortides, sí. Ell ho sap, que fa gràcia, i en qualsevol moment té sortides molt gracioses. Res, col·lejar un poc i atirar per el seu Instagram. No poseu la iaia Angeleta, que no el trobareu, poseu iaia Angeleta, i ja veureu, que és famosíssima.
0: I de, amb bon humor, arribem a les 9:53 minuts. Hem de posar cançó o anem a l'agenda, Bruno?
1: Com vulguis.
0: La guardam a la gelera, la cançó,
1: es,
0: o què?
1: És que és
0: avui... Ai, no, la llavors avui l'hem de posar avui. Vinga, què
1: I bé, duim tot l'estiu escoltant l'introducció al programa, una cançó de Jackson 5, l'escoltant l'instrumental, però avui, un dia com avui, l'any 1969 va sortir aquesta cançó d'I Want You Back, i quan la duim escoltant tot l'estiu, sense lletra, la podem escoltar un poquet en lletra.
2: La poden emprar al fons, sí, de la gent.
0: També, també.
2: És animada.

0: Vinga, doncs sí, l'ampliarem d'agenda, de fons, per repassar l'agenda i així vos contarem tranquil·lament tot el que tenim. Recordeu que queda una funció per anar a veure quan venia l'Esquadra, l'adaptació teatral de l'obra de Xesca Ensenyat, que interpreta Catalina Solivelles, i això serà dilluns, dia 12, que és festiu, a les 7 de l'hora baixa, en un club. Les entrades a tiquetip.com o també a l'àrea de cultura hi valen 10 euros.
1: També hem de destacar que avui se fa un taller de neules calades per decorar l'església. Començarà a les 5 i està obert a tothom, no ha de tenir experiència prèvia. I bé, heu d'entrar a l'església per carrer Duent.
2: Recordatoris de les terceres edats. La tercera edat de Colònia té un viatge a Galícia el mes de novembre, del 7 al 12, un preu de 675 euros. Més informació a la seva oficina. I l'Associació de Persones Majors de Pollença fan l'aniversari, la festa o dinar d'aniversari, dia 11 d'octubre. Ho fan aquí en el poliesportiu de Pollença. Val 25 euros per socis, 30 no socis, i tiquets es poden comprar els dimarts i divendres de 6 a 8 a la seva oficina.
0: I vos anunciam quina és la campanya de donació de sang d'aquest mes d'octubre. La següent serà dia 16, que això és un divendres de la setmana que ve, dia 16, en un pat de Pollença, i en un moll serà dia 26, però podeu demanar cita a donasang.org.
1: Vos hem de parlar també de la quinta dels 54, celebren els 72 anys amb un dinar a la Parra. Serà dia 31 d'octubre a les 2 i vos podeu inscriure en un mateix restaurant.
2: També recordem que aquest mes d'octubre la tropa de cornetes i tambors del Soldà tenen jornades de portes obertes. Conviden a tothom que vulgui anar a tocar i donar a conèixer-se. Els trobareu dilluns i dijous de 8 a 9 en el pati de Joan Mas.
0: I l'Esplai Bon faran un taller de varetes màgiques dia 17 d'octubre a partir de les 5. Ho faran a Can Bon, ho preu és la voluntat i l'inscripció a les seves xarxes.
1: L'Associació de Veïns de Pollença fa una excursió a Lluc. Això serà diumenge de 8, inclou dinar i bus, també tornar amb bus. Són 28 euros i vos podeu inscriure dimecres de 7 a 8 a la caseta.
2: Anem a lo que és l'agenda cultural de la setmana. Aquest dijous demà hi ha Cineclub al Club Pollença la pel·lícula Jim Queen, una comèdia negra d'animació per adults sobre xarxes socials i homosexualitat. És a les 8, entrades a 4 euros, socis 6, no socis.
0: I demà recordeu que hi ha les sessions informatives d'Enser per explicar un nou servei de recollida de residus en contenidors de càrrega lateral en un moll. Aquestes sessions es faran a les 11 del matí, a les 6 de cap vespre, en un saló parroquial.
1: I hi ha altres propostes. Aquest divendres se presentarà a Can Llobera, un llibre Son Coletes, Història de la mort a Manacor, de la pesta 1820 a la repressió de la Guerra Civil, d'Antoni Tugores, presentat per Pepe García. Hi ha concert també divendres, música i poesia, una trobada entre sons i paraules. La proposta durà a la pianista Núñez Estrellas i el saxofonista José Miguel Ortiz Solivelles, Premi d'Art Jove, el certamen de joves intèrprets de l'any passat. El concert començarà a les 8 i l'entrada és gratuïta, tot i que l'aforament és limitat. I divendres també a Teatre de Barra, a la birreria Fas Pas, en el Club Pollença, el Silenci dels Residents, i a la Vermut Rumis. Les funcions seran a partir de les 8. Són 5 euros per funció en un mateix bar.
2: I mos queda que el dissabte es projecta el documental Dones Muntanya, d'Eduard Costa i Sònia Armengol. I també s'estrena el mateix acte el curtmetratge que ha fet l'àrea, que ha realitzat l'àrea d'igualtat, Dones Tramuntana de Pollença. Això és dissabte a les 6:30 al Saló Cultural d'Humoll.
0: Bé, tenim temps per recordar-vos exposicions que podeu visitar passejant per de fora d'un museu. En el Jardí Joan Marc hi ha les fotografies guanyadores del certamen Serra de Tramuntana, Patrimoni de la Humanitat, a l'Iglesi du Convent de Sant Domingo, a Natureza, d'Albano Afonso. En el club, l'exposició de Xesca Ensenyat, un món, vida i obra de la filla il·lustre de Pollença. I en un moll, també a l'aire lliure, hi ha sons de mà, en el passeig Sara Legui, de vora l'oficina de turisme, recordant que sons de mà està comissariada per l'antropòloga Diana Borràs Rodés. i demanaran ja amb un butlletí informatiu de les 10.
3: Aquest és el so de la tardor a Ràdio Pollença. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia, baixa a groc l'avís per tempestes que s'havia activat per part de l'EMET a Mallorca i a Menorca avui vespre. El nivell del pla Metoval també ha baixat a l'índex de gravetat 0. En tot cas, atenció, perquè entre avui i demà continuaran les pluges i la inestabilitat. Connectem amb la seu de Direcció General d'Emergències. Laura Marcos, compta'ns, bon dia.
2: Bon dia. Fins a demà, hora baixa, serà quan continuarà aquesta inestabilitat que afectarà demà més a la zona nord de Mallorca i Menorca. Segons el director del Centre de Coordinació d'Emergències de l'1-2, Eduardo Parga, poden caure entre 20 i 30 litres en poc temps.
3: Con la entrada en la isla se ha ido disipando, dejando pues 7 incidentes de escasa importancia. A estas horas el nivel de aviso ya ha bajado a amarillo, por lo tanto el nivel del plan ya también lo bajamos a índice de gravedad 0.
2: En tot cas, l'1-2 destaca que es continuarà fent seguiment d'aquest episodi de pluges i tempestes.
1: I seguim amb la informació de servei. Molta precaució i, sobretot, paciència si heu de circular per Palma, perquè bona part del centre continua col·lapsat després que un clot hagi obligat a tancar tres carrils direcció mà a l'avinguda de Gabriel Alomar, a l'alçada de l'escola graduada. Això està provocant embossos en aquestes...

0: Alemanya informa que un equip d'operaris està treballant ara al tram per reparar una avaria, una artèria de les canonades. A més de restringir-se la circulació, també es veuen afectades les línies d'autobús que havien de, o que passen habitualment per aquesta zona, la 25, la U cap a l'aeroport, la D9, també la 35, la D9 és la que ve de la UIP. Totes es desvien pel carrer Manacor, després cap a Joan Alcover i Joan Maragall, és a dir, arriben a la mà i després ja agafen la ruta normal. Al carrer Joan Maragall, precisament, s'ha habilitat una parada provisional.
1: I més qüestions perquè el butlletí oficial de l'Estat ha publicat avui els dos reials decrets d'habitatge que va aprovar ahir el Consell de Ministres, un d'ells, el que inclou el gruix de mesures contra desnonaments i pròrrogues de 2 anys als llogaters que estiguin al dia de pagaments, entre altres punts, i d'aquest decret entra en vigor demà. El segon, en canvi, que és el que recull la renovació automàtica dels contractes, no estarà operatiu, segons ha publicat el BOE, almenys fins al 15 de novembre.
0: Ara els dos decrets han de ser validats per la Diputació Permanent, on el primer previsiblement sortirà endavant, ja que el PNB va confirmar ahir el seu suport, que donaria la majoria necessària. El segon, el de les pròrrogues forçoses, en canvi, tot apunta que no arribarà a estar operatiu en cap moment, ja que previsiblement la Diputació es reunirà abans del 15 de novembre, data en què es té previst precisament que entri en vigor. Si no es produeix cap canvi de posicions, el PNB es mantindria en el no i, finalment, per tant, no sortiria endavant.
1: L'advocada de la plataforma d'afectades per l'hipoteca, Glòria Olmos, fa una valoració positiva d'aquestes mesures, però la que tindran efecte a mig i a llarg termini i la situació requereix urgència.
0: En una entrevista a l'Informatiu Matí ha explicat que pel que fa als desnonaments a les illes no són majoritaris els de les persones vulnerables o el que es produeixen per impagaments, tal com se vol desinformar, diu, de manera interessada. Si no, perquè, segons diu, sovint s'acaben els contractes, els propietaris no els volen renovar, per així poden encarir el preu, i els inquilins es troben sense cap alternativa per deixar la que és la seva llar.
2: El perfil es muy variado, no simplemente, o sea, es transversal en la sociedad, no simplemente es personas que tienen una situación de vulnerabilidad, porque la mayoría de los desalojos pueden ocurrir porque se resuelve el contrato, no se prorrogan los contratos, el inquilino no encuentra una alternativa y no queda más remedio que ir al juzgado.
1: Las 10 y 4 minutos, más noticias a las 11.
3: Más información a ib3noticias.com.
4: Sofia, que escoltes?
5: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí?
4: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
5: Les veus que connecten amb el teu poble.
4: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
5: El 107.9,
4: Ràdio Pollença.

Canvia l'estació, canvia el paisatge, canvia el ritme. I a Ràdio Pollença continuam aquí, al teu costat. Aquest és el so de la tardor a Ràdio Pollença. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.

0: afrontem. I a què món es pot salvar? Ja sabeu que això és la sintonia del programa Pensa Globalment, Actua Localment, tercera temporada d'aquest programa que ens ofereix el gerent d'ENSA, Sebastià Sansó. Sebastià, bon dia.
1: Bon dia.
0: Espera, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: T'enyoràvem?
1: I, no, i jo a vosaltres.
0: Tot l'estiu sense veure-te, quasi?
1: Sí, només he vingut qualque vegada puntual, però sense fer programa, pròpiament.
0: Sí. El programa arriba a la tercera temporada, ja.
1: Tercera temporada, com passa el temps?
0: Com passa el temps? Això vol dir que és la tercera temporada que ets gerent d'Enser.
1: Exactament.
0: No? Perquè
1: exactament.
0: Te varen deixar aterrar un poquet,
1: i jo ja, clar que sí, i jo encantat.
0: Bé, tercera temporada, novetats. La principal novetat és que canviem de dia.
1: Exacte.
0: Te teníem un dijous, 10:30, i ara t'atendrem cada 15 dies, igualment és quinzenal, però t'atendrem un dimecres, entre les 10 i les 11,
1: exacte,
0: que t'alternaràs amb un mal sofrit. Una setmana tindrem en Andreu Aguiló un mal sofrit i l'altra setmana tindrem en Sebastià Sansó, Pensa Globalment, Actua Localment.
1: Perfecte, i d'així ja mos resituam tots.
0: I de mos resituam, Sebastià, jo crec que, bé, el teu programa ja, per recordar a nos oients, podeu escoltar a la web de Ràdio Pollença tots els programes.
1: Bona, no? Mira, podíem aprofitar, ja que tornem a arrencar la temporada, per recordar un poc que el programa de que va, que ens la seva intenció, i també per escoltar, ja que teniu aquesta plataforma tan bona de poder recuperar el que ara seria un podcast, no? Perquè quan ja ha passat, ja no és directe, ja és un podcast, no? Joan, tu que m'ho has de dir, que ets experta, però jo ho entenc així.
0: Podcast, i aquesta ràdio a la carta, que molta gent ho fa.
1: Ràdio a la carta.
0: Perquè a vegades, per motiu que sigui, no pots escoltar en directe, i així ho tries tu quan pots, quan vols, escoltar el que vols.
1: I de mira, és un bon moment per recordar un poc que això, els programes Pensa Local, Pensa Globalment, ja he dit, Pensa, Pensa Globalment, Actua Localment, que és un lema, no sé si ja seria boomer, vull dir, és un lema, sí, ja, però bé, que molt vigent, que ve a dir que el món està connectat i que qualsevol afecció en el medi ambient de l'altra punta de la terra mos pot afectar a nosaltres, i per tant allò ideal és pensar a nivell global i llavors nosaltres on podem actuar, on hem d'actuar en el nostre redol, no? I d'aquí, quan cavilaven quin nom li havien de posar, varen recórrer un clàssic, i el clàssic és aquest, no? I per tant el programa que pretén, evidentment té una part molt important que sent gerent d'Enser i duent dos serveis bàsics essencials directament relacionats amb el medi ambient, com són la distribució d'aigua i la recollida de fens. Una part important la dedicam a novetat d'aquests serveis, actualitat, etc, com farem precisament avui, perquè com que hi ha tantes novetats que és important remarcar-les, però també dedicam programes a coses que van més enllà, xerrar d'educació ambiental, de parcs naturals, espècies endèmiques, espècies invasors, diferents temes relacionats amb medi ambient. I fèiem un poc aquest format. Per tant, recuperau, si vos interessa, temes, ja que sé, de l'impacte de la roba, que ara mateix ja a nivell mundial hem fet diversos programes, bueno, n'hem fet de molt de tipus, de sobre el canvi climàtic n'hem fet un quant, perquè en el final el que se diu ara l'emergència climàtica ha fet a quasi tots els aspectes de la nostra vida. Per tant, això anem en els oients, a les oients de Ràdio Pollença, que si estan interessats per aquests temes, tresquin a Ràdio Pollença la carta i trobaran temes molt variats. I després també dic que, al recordar que la sintonia del programa també és un clàssic de la música en català, que Això es pot salvar, de Sau, que precisament és un, com una cançó ecologista, Crit a l'esperança, i que per tancar també va agafar aquesta línia de sempre tancar amb una cançó en català i que tingui de qualque manera una relació amb el programa concret d'aquell dia o en general en el medi ambient, en la vessant més ecologista i reivindicativa, i això és un poc, i també és una manera de descobrir grups, i que jo mateix fa que en descobreixi, perquè com que cada 15 dies presentar una cançó d'això en català, etc., fa que també jo mateix faci aquesta tasca un pot de recerca i de fer descobriment. Per tant, també al final del programa dedicam un minut mig, depèn del temps que tenim, a explicar quina cançó posarem.
0: Molt bé, doncs Sebastià, no podies explicar millor, resumir el que es pensa globalment, actua localment, i com tu has dit avui, concretament, dedicaràs el programa més com a gerent d'Encer, sí. Te'n dividirem el programa, podríem dir, en dues parts. Per una banda parlarem de fens, de la recollida de fens, i també de la distribució d'aigua.
1: Exacte.
0: Si vols, començar per l'aigua.
1: Vinga.
0: I si parlant d'aigua, el que hem de parlar és d'aquestes D8, va anunciar Obarla, avaries que s'han produït a la canonada de la desaladora de Camós d'Aigua del Cudi cap a Pollença.
1: Correcte.
0: D'aquestes D8 no mos han temut de totes, ni molt manco us usuaris, en quant a restriccions, però podria haver passat, com per exemple lo d'aquest darrer cap de setmana. Clar. Que ja vareu fer un anunci preventiu.
1: Sí, a veure, nosaltres, bé, ja ho hem repetit altres vegades, ho hem de tornar a dir, a causa de l'augment de consum, que això té a veure amb l'augment d'activitat turística, té a veure amb l'augment de construccions i, per tant, consum d'aigua, i també té a veure amb el que comentava, amb un context d'escassetat d'aigua a causa de l'emergència climàtica, fa que haguem de menester per poder donar cobertura a tota la demanda aigua que molt bé de la desaladora del Cudi que gestiona el govern de les Illes Balears. Per recordar dues dades, de mitjana consumim un terç d'aigua desalada de cap a cap d'any, però en l'estiu augmenta perquè es consum molt més gran i per tant depenem un 50% d'aquesta aigua. Què passa? Que ja fa bastant de mesos, ja des de la temporada passada, que la canonada ha acabat la seva vida útil i se va espanyant per trams. Això suposa que cada vegada que hi ha una rompuda, clar, mos deixen d'enviar aigua. Les primeres rompudes, com que mos va agafar tots desprevinguts, i les primeres van ser a Abaqua, que és l'empresa pública que del govern, que és que a la vegada té una concessió per la desaladora que d'una altra empresa, Faxa, però bé, això ja és igual, però només a títol de curiositat, clar, se va entorbar bastant a anar fent la reparació.
0: Això recordant l'any passat.
1: L'any passat. Ara, de cada vegada, tot tenim més experiència i quan hi ha una rompuda, tothom actua amb més celeritat, ja tenen més el material, nosaltres també ja també jugam en l'aigua del pou per intentar que aquest impacte no s'havia reflectit en el subministre d'aigua. Què passa? Que, com bé has dit, moltes vegades, segons les previsions que m'ordonaven del govern, nosaltres ja n'hi avisàvem perquè suposadament el temps de reparació era suficient com perquè l'abastiment no s'hagués afectat. Què ha passat? Que qualque vegada, tot i aquestes previsions, no ha acabat de ser així, perquè hi pot haver incidències, que se solda ses que no n'ha dit llavors a una altra rompuda, i ha acabat havent afectacions i se mos va suggerir, i m'apareix una bona mesura, que preavisar, perquè si qualcú té una cisterna per lo que sigui, la gent pugui tenir com a mínim preavís i no troba't-se que de cop li ha baixat la pressió i deixa de subministre, no? Que evidentment no és allò desitjable tampoc per nosaltres, que nosaltres són situacions que no mos agraden gens haver de patir i que els usuaris l'hagin de patir, no? Per tant, nosaltres quan passa això, primer que fem un protocol, que és primer TEAN, els grans consumidors, per disminuir la demanda i després, depenent del moment, perquè és complex i s'ha d'anar analitzant cada moment, i hi ha qualque zona que potser se veu afectada, o bé perquè no té aigua, o bé perquè han baixat les pressions de l'aigua. Això esperem. Aquest hivern varen tenir una reunió en la Conselleria del Mar i molt varen dir que invertiran un milió d'euros a fer una primera reparació, que no és solucionar els problemes 100%, perquè per solucionar els problemes haurien de canviar la canonada. Nosaltres ens varen mostrar moderadament satisfets des d'Encer i l'Ajuntament, perquè, tot i que és una millora, no abarca tot el tram allà on hi ha hagut històricament en aquests mesos ses avaries. Per tant, nosaltres consideram que amb una inversió una mica més gran podria abarcar tot el tram. Per tant, Què vol dir això? Que si hi ha efectes d'actuació és positiu perquè disminuirà el risc que hi hagi avaries, però no l'eliminarà del tot. Per tant, nosaltres seguirem treballant amb aquesta mesura de conscienciació, seguim treballant amb altres mesures com és un pla de gestió sostenible de l'aigua, que ja el tenim un esborrany i el traurem, també amb una ordenança reguladora, llavors també ara traurem a licitació comptadors digitals a fi de que tots els usuaris puguin veure el moment el seu consum en una plataforma i així evitar només veure-ho ara que quan passa cada 2 mesos que veus una factura molt alta i és perquè hi ha hagut una avaria a dins la casa o dins el negoci. Llavors també aquesta tecnologia m'ajudarà a detectar fuites de la mateixa xarxa i per tant nosaltres fem una aposta, una millor apostant per fer una millora continuada del servei i de la gestió integral de tota la xarxa. I per tant, així com anem avançant en tot això, també ho podem comptar aquí en el programa, si t'apareix.
0: I de, ho hem anat contant, mos has actualitzat, ja veurem a veure quan comença, no?, aquestes obres de reparació d'aquest tram.
1: Sí, mos varen dir que aprofitarien que és el que toca ara en Sivern, que hi ha manco demanda i per tant nosaltres estirant dels nostres propis recursos, de les fonts i dels pous, podem donar subministre sense que se vegi perjudicat, no? se vegi perjudicada la distribució. Per tant, aprofitarem, anirem coordinats perquè els mesos d'hivern ens deixaran de donar aigua perquè, clar, no poden fer les obres si hi ha subministre i nosaltres podrem fer aquesta previsió. Evidentment, hi haurà una distribució normal d'aigua i això farà, hauria de fer que l'estiu que ve les incidències siguin menors, que ja repeteix, no vol dir que no n'hi hagi per tot el que he explicat.
0: I Sebastià, ara, avui ha plogut, no molt,
1: sí.
0: No sé quant de litres ha recollit l'estació de Calvari, ara t'ho diré, actualitzaré, perquè avui de matí eren 4,8 litres és el que ha plogut avui, s'espera demà més precipitacions, però el que t'avui demanar és en quin estat estan els nostres pous.
1: Mam, els nostres pous en concret a Pollença, perquè a vegades han sortit notícies que les masses d'aigua en general a Mallorca estan bé i les Balears estan en molt mal estat, sigui de quantitat i o de qualitat. Pollença en general està per damunt la mitjana. Els pous estan, no vull passar, relativament bé. No vull passar d'optimista. També hem de pensar que ara han passat l'estiu, que no ha plogut molt, és veritat que havia plogut bastant i m'havien ajudat a recuperar i per tant, ho dic en sa boca petita, està moderadament bé. Ara hem d'esperar, hem de desitjar que plogui bé, com diu la cançó d'en Raimon, i puguem recuperar uns nivells que mos donin tranquil·litat de cara en el subministre, i no només en el subministre, també a la qualitat del pou, no? Perquè una cosa que puc avançar del pla de gestió de l'aigua és que en l'estudi que hem fet és molt recomanable deixar descansar els pous en l'hivern, que ara no ho podrem fer aquest hivern perquè no tenim aigua de salada, a fi de, i per tant seguir consumint aigua de salada durant tot l'any, que de qualque manera ja ho fem en l'hivern de manera en proporció molt més petites, per sempre poder tenir el màxim de recurs propi en cas d'emergència, en cas d'urgència i sobretot perquè són els pous són part del nostre futur hídric, és a dir, que no, si no les cuidam, llavors tindrem problemes futurs i nosaltres el que volem és tot el contrari, assegurar que aquest recurs el seguirem tenint-hi de bona qualitat i nosaltres hi dedicam a banda d'altres vegades molt d'esforços d'inversió, d'anàlisi de les aigües, de tractament en els diferents pous, tractaments allà a vegades de filtres de carboni, rajos ultraviolats, clor, bé, en definitiva el que ens marca la normativa que ho complim estricto senso, a fi de que, sempre ho dic i ho he dit moltes vegades, que l'aigua de Pollença és una aigua de bona qualitat per beure i torna a animar a que la gent begui aigua de saixeta que és bona i evitam a part despesa important familiar i també evitam molt d'envasos d'un salut ja que majoritàriament l'aigua ve en garrafes de plàstic, que per cert faig un parèntesis, l'altre dia hi ha una entitat que a vegades n'han xerrat que és Resero, que és una entitat que vol o apunta cap a una societat residu zero, com utopia, com a camí, però també se fixa molt en l'impacte damunt

0: És que s'afecta d'aquests elements que hi ha en el plàstic, sobretot per temes hormonal, s'impacta damunt la salut en molt majors les dones que en els homes.
1: Per temes hormonals.
0: Sí, perquè a vegades els components que duen són molt similars a les hormones i per tant el cos ho confon. I posava exemples, per exemple, aquest nom doctor Olea, que és un catedràtic de la Universitat de Granada, i col·labora en diferents estudis, i deia, per exemple, que xerrant amb una ginecòloga li deia que la consulta trobava lotes en regles com molt més abundants que les habituals, i li va demanar a aquest catedràtic que veus si això podria tenir a veure en l'impacte de muntes plàstics de muntes cossos de les dones. I aparentment una hipòtesi basada en estudi científic pareix que pot tenir molt a veure, i per tant recomanava això, no en que antiparles en el microones en plàstic, tot això que venen en que l'antiparles en microones, mm-hmm. Fatal, o se treu des plàstic, millor si ja no ho compres en plàstic, però si ho compres, ho treu des plàstic i ho poses dins un plat de ceràmica o de vidre, perquè les microones fan que se transportin amb més facilitat aquest component plàstic en els aliments, per tant, tot bé perquè d'això de l'aigua, que l'aigua millor si no està en plàstic, també deia que sobretot té components d'aquest tipus que està demostrat, aquestes garrafes grosses de font, que és d'un tipus de plàstic diferent de les garrafes, diguem, de compra de supermercats, i també feia una supercampanya per demanar per favor que els menjadors escolars no hi hagi tassons i plat de plàstic, que ni no mengin les coses ni beguin en plàstic. Perquè això té un impacte. Que passa que per desgràcia aquí, tots aquests estudis que al final són universitats públiques que les fan i gent que està al capdavant no acaben de tenir l'impacte que haurien de tenir damunt la societat i no se comunica o no arriba i me va aparèixer interessantíssim i va pensar, mira, un dia que vengui bé de comptar el programa i ara m'ha vengut.
1: Ara ha vengut bé, Sebastià, i aquests tassons reutilitzables, mm-hmm. També tenen una data de caducitat, no?
0: Sí, solen tenir 20-30
1: usos. 20-30
0: usos? Bé, 20-30 rentades, que no és el mateix que usos.
1: Rentades?
0: Rentades.
1: Mhm. Perquè jo crec que els empleem molt més.
0: Bueno, també t'he de dir una cosa, que depèn del tipus de plàstic, si és plàstic, per dir-ho així, bo, no té el mateix impacte que els plàstics d'un sol.
1: Jo perquè la gent se situï, aquests típics que empleem per les festes, que ens donen en ovars, que ens duim a casa i en tenim una col·lecció.
0: Sí, ja t'he dit,
1: hi ha diferent categoria.
0: No és el mateix un tassó de plàstic d'un sol ús, el tipus de plàstic, igual que no el mateix, no vull dir marques, però una marca coneguda de tàpers que duren, jo entenc, 30 o 40 anys. Són, que aquest d'un sol ús, que ho poses en el microones i s'afonen, ho poses rentaplats, etc. Això per una banda. Per una altra banda, repeteix, el microones, quan se calentó, fa que hi hagi més possibilitat de migració d'aquests elements. És a dir, a un tassó de plàstic, si veus aigua freda, el possible impacte dels components és molt menor que si encalenteixes aigua i fas una infusió en tassó de plàstic. Per això també depèn, al final, tampoc no pretenia ser alarmista, però sí d'expressar, de intentar avisar, evitar al màxim el plàstic, ja no només una qüestió ambiental, sinó també de salut. Que és difícil, molt difícil, perquè vivim envoltats absolutament de plàstic, però és veure que hi ha petits gestos recomanables, és això, no, és que jo és que no puc fer dinar dilluns i dimecres i he de comprar un menjar fet, no, però molt bé, però no ven que l'entegin el plàstic que te donen, ho treu del plat, ho posen un plat de ceràmica i l'enclenxen en microones, per posar un de tants exemples.
1: Vinga, molt bé, Sebastià.
0: M'ho hem anat per una altra banda, sí, però era interessant.
1: Era interessant i són coses d'ho directe, no?
0: Exactament.
1: 10:47 i hem de xerrar
0: d'un
1: tema recollida de fens. Aquí mos has de contar moltes coses.
0: Sí,
1: abans de parlar de lo que s'introduirà en un moll, que demà hi ha una reunió informativa, deixarem un poquet per lo darrer, que mos contis tot això. Anem a veure, a fer balanç de tota la introducció de l'orgànica a Pollença. Conta-mos un poc, t'ho van demanar al principi, però ara que ha passat l'estiu per damunt, o potser poden recordar quines són les incidències més freqüents que encara

0: ara se troben els operaris, que és el que no feim bé.
1: A veure, molt important, de les dues coses que ja estan implantades, que és l'introducció de la matèria orgànica en el porta a porta de Pollença Nucli i l'introducció del contenedor de càrrega lateral amb l'incorporació del contenedor orgànic a escala Sant Vicenç, comença les principals incidències i vull recordar a tothom si per favor col·laborem entre tot perquè aquest servei vagi el millor possible, perquè mos hi va la neteja, mos hi va el medi ambient, mos hi va moltes de coses, val? Primer de tot, en el porta a porta, jo vull donar les gràcies perquè majoritàriament se fa bé a tots els ciutadans per porta a porta domèstic i en els negocis per porta a porta comercial, que en deim, que també hem introduït la recollida de matèria orgànica. Però vull fer alguns recordatoris que mos traslladen els operaris, que són els que estan allà dia a dia fent aquesta tasca, d'acord? Primer de tot, heu de pensar que per treure la matèria orgànica hi ha el poal de 20 litres que està tancat, que és de tapa gris i és hermètic. Perquè molts ho confonen i treuen, és que nosaltres hem donat per separar la matèria orgànica a dins casa, que és aquell més petit de 10 litres de reixa, i què passa? Que si traiem aquell...
0: Hi ha gent que treu petit.
1: Hi ha altra gent que treu petit. I això mos produeix diferents incidències. Entre d'altres, que a vegades, si la millor s'ha fet un forat sa bossa i cau líquid, podem embrutar el carrer i, sobretot, a vegades, els pobres operaris reben, en sobocar la matèria orgànica dins el camió, reben esquitxos de lixiviat. Per tant, penseu que cada poal està pensat per una cosa. Si traiem el que està pensat per estar dins casa, també s'espanya abans. Però, sobretot, no poden fer bé la recollida i hi ha incidències damunt, se poden brotar al carrer, damunt. Per tant, demanant per favor que recordeu que pel paper cartró, envasos i vidre és el poal gros, és de 40 litres de color blanc, que sobretot si ets envasos que poden ser més voluminosos, jo recomano que s'apleguin perquè si no ocupen tant, però si així tot no basta, se posi una bossa damunt el poal.
0: Que això vos hi heu trobat, és el que més vos hi heu trobat. Els envasos...
1: Exacte, i demanant que sigui de color groc o transparent. Això, la bossa, que és com s'ha anat fent fins ara, també és un tema de tradició i que és una manera de veure si realment hi ha els envasos allà o no. Val, això és un tema. Després, això que recordeu el calendari de la vostra zona, recordeu que el calendari per particular nosaltres deim quan heu de treure, no el dia de recollida.
0: Sí, perquè això com que abans era diferent, això, encara hi ha gent
1: però així en general això s'ha complit bé. Això en general ha millorat, però sí que demanem això, que procureu treure el poal que toca per dia que toca, per fer una, perquè el servei funcioni i el que dic també és una part de neteja del poble i una part del bon funcionament de la recollida. I efectivament han notat una pujada de la matèria, de les diferents fraccions, perquè el fet d'introduir la matèria orgànica i de reforçar el porta a porta ha fet que també les altres fraccions que ja se recollien també hagin augmentat en quilos, en percentatge de recollida selectiva, i ha disminuït també el rebuig. De totes maneres, donarem, ara que haurem d'estudiar les dades, i si encara un propi programa donarem dades més concretes, però ja van entrar una publicació el mes de juny, que només en 15 dies de juny, en relació a tot el juny de l'any passat, ja hi ha hagut unes millores considerables. I això pel que fa ser incidències de porta a porta, que per favor demanem col·laboració a tothom per fer-ho així, per fer-ho bé, que la majoria ho fan bé, només és que sempre va bé que hi hagi recordatori. I si qualcú té dubte, tenim tot un apartat de preguntes freqüents en el web, que ja ho van publicar en seu moment, i que ho miri allà. Després, per cada Sant Vicenç, el que han detectat és que també funciona relativament bé, però el contenedor d'orgànica no s'utilitza encara gaire, i a més encara qualcú confon matèria orgànica amb rebuig. La matèria orgànica són restes orgànics, restes de menjar. Com a excepció, hi ha estorquebolques de cel·lulosa, que si mos torquem hi poden anar. Però pensau, quan els ous, quan fem una truita, les closques, quan pelam una taronja, quan mos sobra un os de cuixa de pollastre, les espines de peix, fins i tot coses petites que no són estrictament de menjar, per exemple, dues fulles mortes també els hi poden posar. No evaporar tot el jardí.
0: No poden parar un ram de flors que se mos...
1: Exactament. Per tant, això és matèria orgànica. I recordem que realment, si se fa bé el rebuig, és pràcticament una cosa molt minoritària, és la part d'higiene personal, l'espai de dents, on es carga de lo que de l'intestí sanitari, que si vol que és, compres, etc. Un plat de ceràmica si se romp, les llosques de tabac, les cendres, etc. Per tant, és una cosa molt minoritària. Vull recordar que en el cas de porta a porta sí que només fem, se recull un dia de rebuig, que s'ha de treure dimarts, se recull dimecres, però si qualcú té bolquets i mos sol·licita, fem un servei de recull especial que més des dimecres en sol rebuig, dilluns i divendres. Que
0: contacti... Està funcionant o està la incorporació de recull
1: de bolquets? Sí, la gent que ho necessita, perquè és ver que en un dia no basti, per això en som conscients i per això hem parlat d'aquest servei com a específic. I això, i cada Sant Vicenç hem notat això, que qualcú puntualment mos hi tira coses que no en matèria orgànica, que nosaltres ja fem lo de la targeta, perquè ja qui ho fa, ja ho fa, el sol fer conscientment i tal, però encara ja, a lo millor, per favor, allà hi va, restes orgàniques que volen donar també ser bosses d'orgànica, que és la que recomanam o demanam que se tirin les bosses que...
0: Només se pot obrir targeta.
1: Però així tot mos passa això. I per això volen recordar que per força gent separi residus, separi la matèria orgànica i la tiri correctament en el contenedor en targeta. Després, què passarà o què està passant a tota la zona de Port de Pollença, que estan començant a instal·lar les diferents illes de contenedors, de les infraccions, estan retirant tot el que hi havia fins ara perquè ja no mos serveix el sistema, i penseu que ara un sistema amb moltes avantatges a nivell estètic, a nivell de potenciar la recollida selectiva perquè són illes completes de les cinc fraccions, a nivell de comoditat perquè la de fracció orgànica i la de rebuig se poden obrir amb un pedal, per tant, que són les que potser poden tenir més problemes de líquids o això. Llavors també tenen una lectura braille per facilitar la identificació de diferents contenedors, i demà fem dues xerrades informatives, en aquest cas per veïnat, ja en varen fer pels comerços, perquè recordeu que el sistema no només potenciem pels particulars sinó també per negocis, que també els educadors han anat negoci per negoci i van fer una reunió, no sé, ja fa 15 dies, però explicant-ho, i van un per un, els oferim un contenedor de matèria orgànica i l'explicam el calendari com va el nou sistema. Per tant, de dimarts 13 a dissabte de 7, de 10 a 8 a SOAC del carrer Metge Llopis, en el port de Pollença, se repartiran els kits per tot el port, per tota la gent que viu en el port de Pollença, que consisteix en dues targetes o dos clauers, dos rotllos de bossa compostable i el polet per tenir dins casa, perquè com que no, allà no hi ha contenedors, porta a porta, els grossos que hi ha en el Pollença nucli no se distribueixen, però sí que aquest kit. I també dimecres 21 d'octubre de 10 a 8. Heu de dur el document d'identitat si sou titular de l'habitatge o rebut de la taxa de fens o qualsevol document que mos identifiqui que podem distribuir la persona que ve aquest material. Per tant, demano a la gent que tingui clar les dades, que tingui un poc de paciència, perquè estic content, perquè hi ha entusiasme i ja hi ha gent que ve ara a demanar el kit, però encara no els repartim, perquè tot això us podeu suposar que a nivell logístic per nosaltres és una feinada de molta coordinació, de llevar els contenedors antics, d'estelar nou, d'organitzar la xerrada, de repartir material, de fer les explicacions, de fer la campanya, i demanam a la gent paciència i comprensió i ajuda perquè aquest sistema nou funcioni. Jo crec que hi guanyem tots. Era un canvi necessari, molts obligues normatives, un canvi estètic, un canvi, és una millora, també per la neteja, també els contenedors queden tancats, bé, no sé, hi ha moltes coses que s'han de posar en valor.
0: I de recordar que dilluns és festa, de dimarts a dissabte de la setmana que ve nosaltres anirem recordant aquest horari de recollida d'uquits amb DNI, tots els ciutadans i ciutadanes d'un moll, però demà hi ha aquesta reunió informativa o sessions informatives, una de matí a les 11 i l'altra a les 6 del capvespre, si no m'equivoc, no? No sé, sí, parroquial, ja la gent podrà demanar-vos directament dubtes que puguin tenir.
1: Sí, els dubtes del sistema, de com funciona, com no funciona, etc.
0: Que serà, s'implantarà el mateix que Sant Vicenç,
1: exactament,
0: diguem.
1: El mateix que cal a Sant Vicenç per Port de Pollença i les urbanitzacions, diguem, per tot el nucli.
0: I també ho Vilà heu incorporat.
1: Sí, bé, sí, sí. Tota la zona urbana.
0: I Sebastià, una cosa que, clar, no és com a Pollença que heu porta a porta, serà el mateix sistema que Sant Vicenç. La redistribució de nous contenidors, com està aquest repartiment? Clar, no, alguns llocs els heu hagut de canviar, tothom ho vol tenir prop, però ningú vol tenir de banca seva.
1: Efectivament, però això nosaltres s'ha de saber que nosaltres hem distribuït els contenidors des d'un criteri absolutament tècnic. Això que vol dir que hem mirat que cada illa de contenidors doni cobertura en el màxim de població. Heu de pensar que els contenidors tenen, són de càrrega que anem lateral, per tant, el camió només els poden recollir per la part esquerra, per tant, també hem de tenir en compte el tema del sentit dels carrers, de la ruta dels camions, i llavors, en la mesura del possible, vam intentar no posar davant el portal de ningú. Però això no vol dir que sempre sigui possible, perquè hem de donar un servei, nosaltres sempre ho col·locam a via pública, no ho col·locam a dins que a ningú, i també demanem en aquest sentit comprensió i agraïment per la gent que no li queda altre remei que tenir-ho davant. El que passa és que és impossible que haurien de posar contenedors a l'aire, no posar contenedors, han de posar contenedors a qualque banda. Penseu, repeteix, que a nivell estètic és una altra cosa, que se tanquen per evitar molèsties de l'os, evitar molèsties de rosegadors. És una demanda que teníem, que també és una demanda que teníem, de fer un canvi de contenedors, fer un canvi de sistema, poder fer-se orgànica, i per tant jo demano paciència i que se valori tot aquest canvi que suposa d'aquesta renovació i nova implantació de la matèria orgànica.
0: Se mos acaba el temps, però tenim una cançó que per tu és molt important, que va amb un tema musical reivindicatiu.
1: Vinga, i d'això és un grup que se diu The Deaf Buffaloes, que primer cantaven en anglès, ara canten en català, fan una música country crua i genuïna, i en temes reivindicatius com aquest de Déu beneixi l'Airbnb, i bueno, escolteu-la. I
0: Déu beneixi l'Airbnb és el títol de la cançó.
1: Sempre és un títol irònic, sí. I res, i com de sempre, sempre mirant de trobar aquesta línia de cançons que parlin de d'això, d'una visió crítica per lo que passa a nivell ambiental, o bé, un cançó que parli de medi ambient. I aquí la teniu.
0: I d'aquí la tenim, i te desitgem bona setmana, o fins d'aquí 15 dies.
1: Igualment, molt bé, en 15 dies.
0: Adéu.
1: Adéu, Joana, gràcies.

0: Ràdio Pollences, comunitat.
1: Aquest és el so de la tardor a Ràdio Pollença. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.

0: Idò bé, oients, nosaltres seguim en directe ara gairebé les 11 i 20 minuts i hem de parlar bé d'una associació que ara està en boca de tots i de la Fundació Roger Villalonga. Tenim aquí en el seu gerent, en Joan Comas, i hem de parlar de les properes activitats que tenen. Des de dia 9 fins a dia 17 faran concerts, faran una missa, també faran excursions, una diada, Cala Murta, que la tornem a tenir, i bé, l'hem de saludar perquè el tenim aquí. Molt bona, Joan. Com
1: Hola,
0: estàs?
1: Bon dia a tothom.
0: I ja heu acabat el campament, ja hi podem anar a acampar, no? Ja està tot fet.
1: Bueno, està... ja tenim llicències, ja tenim... ja sabem com ho hem de fer, i bueno, ara estem a punt de començar. Estem esperant els darrers papers per entregar i que ho pillo perder, suposo, i en marxa això.
0: En fi, que agafin el pic, la pala i
1: sí, feina, ja, no? ja queda poc, no? Queda poc després de 6 anys.
0: Sí, que ja estava previst a final de 2027, no? Si no vaig malament.
1: Sí, l'idea és aquesta, i bueno, esperen que se pugui complir, perquè això de les obres se compliquen cada dia, però vaja. La nostra previsió és d'aquí un any poder tenir les obres acabades.
0: Molt bé, idò, esperant tots amb molta ànsia tot això, perquè bé, com sabem, és un indret històric, però hem d'anar amb les activitats que tenim, perquè vam publicar fa uns dies totes les activitats d'aquest mes d'octubre, un mes, bé, uns mesos, una temporada molt feliç, perquè com deia en Joan, ja està en marxa tot per tornar a obrir aquest campament, i hem de parlar de dia 9, perquè bé, tothom pot consultar aquestes activitats, que les teniu a l'Instagram, i bé, anau per cada setmana teniu bastantes: dia 9, dia 11, dia 16, dia 17, dia 18, 23, 27 i dia 31, que també feis una altra excursió amb motiu de Ela Balears en Eladio Lorente, però bé, anem a repassar tot, sí, des del principi.
1: Sí, sí. Bé, primer de tot, a dir, nosaltres normalment un mes d'octubre és un mes que el dediquem amb més intensitat a homenatjar en Costa i Llobera, perquè dia 16 d'octubre és quan en Costa va morir, i aleshores com que agafem aquest mes pues, per ser més significatius en la seva figura, no? I d'aquí pues, la majoria d'activitats tenen així relació més directa amb en Costa, i sobretot la Diada de Cala Murta. La Diada de Cala Murta se fa per octubre, precisament per això, per retre homenatge o per commemorar el traspàs d'en Costa i Llobera, i el solen fer un diumenge més proper a dia 16 d'octubre, en aquest cas seria dia 18. I aquí, pues, per aquesta vegada, han preparat una sèrie d'activitats, no?, que, a més de retre homenatge, com és normal en Costa, enguany també el volem dedicar especialment a una persona, a un personatge de Pollença i de la Fundació, que fa 5 anys que ja no el tenim entre nosaltres, que és en Bernat Cifra, en Bernat de Can Garrit. Aleshores, aquests 4 dies, de dia 9, dia 9, dia
0: 11,
1: dia 11, dia 7, dia, exacte, i dia 18, la diada, a part d'en Costa, estarà dedicada en en Bernat, un poc per xerrar de la seva trajectòria, del seu poema, sobretot, i bueno, podran sentir qualsevol poema seu.
0: Molt bé, i de dedicar-ho aquesta setmana, bé, un poc més d'una setmana, com deu, en homenatge tant en Costa i Llobera com en Bernat, I també feis una excursió dia 17 per Cala Murta, no? Ara que sí. Ja tenim les bones notícies, hem de començar a recordar un altre pic com era tot això, no?
1: Bé, normalment el dia d'abans de la diada solen fer una excursió que s'hi pot apuntar qui vulgui. Enguany anirem, és una excursió molt xula, que és anirem en un coll d'ús ans, que es diu, que seria la muntanyola que hi ha quan baixes a la platja de Cala Murta, seria la part de la dreta que dona a la vessant de la badia de Pollença, no? I tu puges allà i, clar, i de la serralada de dalt que ajuntaria Cala Murta a la muntanya d'Ena Blanca, seria aquest tram d'aquí, clar, tens les vistes de tota la badia de Pollença, no? Aleshores, si tenim un dia un poc guapo, el paratge és molt xulo. Però també te'n volia comentar que dia 9, que és divendres que ve, ja que començaríem amb un concert de piano i saxofon.
0: Sí, molt l'embotat aquest.
1: Sí, el piano i saxofon. I abans hi hauria en Toni Jumet, el nostre poeta pollensí, que recitarà temes poemes escrits per en Bernat Cifra, no? I, bueno, jo suposo que també li dedicarà unes paraules perquè els seduïen molt bé i seria una mica retre començar amb aquest homenatge. D'aquest concert destacar que el saxofonista, que ja t'he dit, aquesta combinació de piano i saxo, jo quan la vaig sentir la vaig trobar molt espectacular, molt xula, i un saxofonista és un tal José Miguel Ortiz, que és José Miguel Ortiz Solivelles, que és un jove músic que va guanyar el Premi d'Art Jove del certamen de joves intèrpretes del 2025. Això és un premi que dona el Departament de Joventut, la Conselleria de Joventut del Govern de les Illes Balears per fomentar, pues, per ajudar a joves músics talentosos. I ell és aquest guanyador. I van considerar en la conselleria, pues, que nosaltres li podríem oferir aquest concert i el tindrem divendres aquí, que després d'aquí me sembla que dissabte se'n va a tocar a Menorca. Per tant, hem aprofitat la vinentesa i disfrutarem d'aquest meravellós concert que se fa a la Fundació a les 8, és entrada gratuïta i no se reserva cadira, seient, per tant, procureu venir d'hora.
0: Per ordre d'assistència.
1: Exacte, no? fins que estigui ple.
0: I podrem veure en aquest jove, en José Miguel Ortiz, que bé, has de saber tocar un poquet, no? Perquè te donin aquesta distinció.
1: Sí, sí, ell sap tocar un poquet molt.
0: Un poquet molt. Na Neus Estarellas, pianista, juntament amb en José Miguel Ortiz, i també en Toni Xumat Condes, que recitarà versos de Bernat Cifra. Què més tenim? Aquesta excursió ja has comentat com serà l'itinerari.
1: Sí, després dia 11 a la parròquia, juntament en la parròquia de Pollença, se fa una missa dedicada a en Miquel Costa, amb una ofrena floral, i allà on se li dedica unes paraules commemoratives a la seva figura, i després dia 17, pues, aquesta excursió.
0: Aquesta excursió.
1: Ja dic, repeteix, si telefoneu a la Fundació per dir que veniu, pues, ho tenim en compte, si no, a les 10 m'ho vaig metjar a la Murta.
0: No se necessita inscripció, tampoc, ni res.
1: No se necessita inscripció, però la gent que vengui en vehicle particular sí que necessita l'autorització per un tema de les restriccions de carreteres. Aposta, la gent que vengui hauria de
0: contactar
1: nosaltres per un tema de la matrícula.
0: Clar,
1: però bueno, si tu puges amb bus o puges amb un altre que ja té autorització, no hi ha cap problema. I recordeu que hi ha un bus de línia que s'atura davant les cases de Cala Murta.
0: Molt bé, i si no, ja sou contactat a la Fundació si heu d'anar amb el vostre vehicle perquè registrin l'ostre matícula i vos donin autorització. I de més, i després ja d'avui tenir la Diada de Cala Murta, que també ha dit que farà un homenatge en sí. Bernat Cifra.
1: Dia de 8, la Diada de Cala Murta, que enguany és la 93 Diada de Cala Murta, és a dir, que ja són anys.
0: 93.
1: 93. Dir, va començar a l'any 34, 1934.
0: I en el 34 se feia com se fa ara, o què se feia?
1: Bé, més o manco semblant, és a dir, a l'any 33 se va constituir una agrupació que eren agrupació d'amics d'en Costa i Llobera, i en el 34 ja se va fer aquesta diada a Cala Murta que la promovia en Ignasi Roger. Ignasi Roger Villalonga, que encara no existia la fundació ni res, i ell la promovia i, bueno, i arreplegava pues, autors de poetes de Mallorca, vull dir, tota la gent que feia qualsevol cosa, tant en literatura catalana com en castellà. Cosa que s'ha de resaltar molt, perquè també es diu, vam estar mirant el 34 i després a partir del 34, és a dir, en el 36, el 37, 38, 39, se va continuar fent, i estem pensant que estem en guerra civil, i després se va continuar, i és a dir, jo ho considero com un refugi, després de la guerra civil, ho considero com un refugi allà on poetes catalans van poder tenir el seu lloc per poder expressar-se. I això ho va aconseguir en Ignasi Roger. Suposo que devia tenir bo per tot, perquè no sé, vull dir, tu trobes personatges, vull dir, de molt vinculats a la llengua catalana que han anat a recitar allà. I bueno, i celebraríem aquesta 93 diada per donar facilitats hi ha un bus gratuït que parteix de Pollença a les 9:30 de davant un monument. Aquí sí que s'han d'apuntar a la fundació, o bé enviant un correu o bé telefonant per tenir el seu lloc. A les 9:50 arribarem, recollirem el mateix en el port de Pollença, i a les 11 hi hauria a Cala Murta un col·loqui xerrada parlant d'en Bernat Cifra, i a les 12:45, més o manco, quan hagi acabat això, hi hauria un concert de cor de Pollença en diferents rapsodes que reciten poemes d'en Bernat, i qualcun que no són de Bernat. I després, quan no pugui ser d'altra manera, damunt la una hi haurà un refresc per
0: a menjar,
1: tots,
0: no?
1: Un refresc per tots els assistents, i a la 1:30 l'autocar
0: torna, no?
1: Torna i donen per acabada la diada.
0: I doncs serà tot un dematí que dedicareu a Cala Murta, i que sempre fa bo anar per allà i veure també, no crec que se pugui veure encara res de les obres, no? Perquè encara vas dir que no han començat.
1: No, ara de les obres, és a dir, ara estan fent el que se diu la neteja preobres, no? Perquè hi pugui entrar el personal, el pitjor i tot això. Sí que se veu una gran neteja, que s'han llevat moltes coses, molt de trastos, i s'han aplanat certs llocs per poder ubicar eines i per poder ubicar maquinari, però i comences a veure moviment, però vaja, encara no veus res més, no?
0: I ja serà un de les darreres oportunitats per veure l'antic campament, no?
1: Sí, bueno, de totes maneres, ara abans que segurament per febrer farem una exposició retrospectiva del que era un campament de Cala Murta i del que seran, perquè la gent pugui anar a veure
0: i recordar, també,
1: i
0: no?
1: Recordar, sí, mirar a veure si se troba les fotos,
0: sí,
1: i,
0: sí, i que... sí, perquè serà per Pollencim i no, bueno, Pollencim dient de Mallorca, que ha passat, sí. I un parell de dies després teniu una reunió a Cala Murta de membres de finques integrades a custòdia del territori, que és,
1: sí,
0: això, mem.
1: Mira, Cala Murta és una finca que ara, és a dir, a més de tenir campaments, de crear una altra vegada un campaments de Cala Murta, que això és un espai lúdic i educatiu, també volen posar en valor la possessió de Cala Murta a nivell agrícola, no? I nosaltres ara ens estem, de cada vegada, ens estem integrant més dins aquest camí de ser una finca agrícola activa, de que produïm i intentem treure-li un rendiment, sobretot un rendiment que el que faci és aportar valor a el que són els campaments i aportar valor a tota la finca. Bé, ara, per exemple, allà, a Cala Murta ja han començat a sembrar oliveres, hi havia uns sementers, i ara tenim, van sembrar 200 oliveres, suposo que un mes que ve en tornaran a sembrar també 200 més, i anant recuperant aquesta finca. Amb aquesta idea de recuperació de la finca estàvem dins una associació que se diu que és una associació de finques de la Serra de Tramuntana que parla de custòdia de territori. Custòdia de territori és una manera de gestionar de forma ecològica i sostenible les finques sobretot de la Serra de Tramuntana. Això podria ser qualsevol finca, no? Però és una manera de gestionar. I aleshores aquí hi ha una associació i aquests associats mos trobarem dia 24 a Cala Murta, pues, bueno, pues, per parlar una mica de les nostres coses.
0: Molt bé, i dia 27 vos en reuniu amb un motiu molt especial i parlareu de l'ELA amb la nostra estrella, Eladio Lorente, que, com molt sabeu, pateix la malaltia de l'ELA, i fareu una conferència on hi haurà Eladio i altres convidats, i bé, no serà l'hora que fareu perquè també pujareu en un puig, això en Eladio me'n record que mos ho va comentar, que tenia una cadira nova i volia fer coses perquè, clar, se complicava un poc segons quins trams, però bé, comentem-nos què serà tot això.
1: Això són dues activitats que varen sorgir, és a dir, els mos va proposar na Maria Morro, la regidora de Serveis Socials, que vàrem estar parlant de l'iniciativa aquesta que tenia Eladio, com moltíssimes que té, i bueno, a nosaltres va aparèixer molt interessants i sobretot, vull dir que nosaltres volíem estar de vora en Eladio per tal de poder fer aquestes activitats, i aleshores se mos va proposar, amb na Maria Morro mos va proposar diferents coses, i una era la possibilitat de fer una conferència allà on ell sobretot mos conta la seva experiència. Segurament vendrà qualcú també de l'associació i parlarem d'aquest tema. I bueno, i les dates també, dia 27 el feim, pues, també per motivar aquell dia 31 que en Eladio vol pujar a Nupuig, bueno, ell hi pugui pujar acompanyant de la màxima gent possible, perquè és un dels seus reptes. I aleshores, pues, ja t'ho dic, Anna Maria vàrem estar parlant i vàrem decidir aquestes dates, que ja t'ho dic, mos va proposar ella, l'Ajuntament, l'àrea de serveis socials, i bueno, i és la nostra contribució en aquesta causa tan noble, interessant i emotiva que ara mateix té Neladio com a cap visible, no? Per tant, jo aquí també faig una crida a que la gent dia 27 a les 8 de vespre vengui en aquesta conferència i que dia 31, 1 de matí, també pugi a Nou Puig a acompanyar Neladio.
0: Sí, era un dels reptes que tenia Neladio. Mos comentava que ho havia de mirar bé perquè, clar, ell va en cadira de rodes, té una cadira tot terreno d'aquesta, no? Però sí que deia que era un repte per ell perquè no era tan fàcil com per nosaltres, que veiem una pedra i la podem botar, no?
1: Sí, sí, és a dir, les coses canvien molt quan estàs a una banda, quan estàs a l'altra, no? És a dir, pujar no puig pot ser una cosa relativament fàcil, quan t'has de pujar amb una cadira vequeritzada i amb totes les dificultats físiques que suposa, per exemple, en aquest cas en l'àdio, que evidentment la cosa se complica. Aquí hi ha tot un tema de ganes i de motivació que és el que bueno, que és el que en l'àdio pues, mos està mostrant i cada dia en la seva actitud.
0: I això serà dia 31 a les 8, no?
1: Sí, sí, dia 31, sí, a les 8. Jo no sé exactament l'hora perquè encara no l'havíem definida, però vull dir que sí que serà el dematí. No sé si sortiran a les 8 o a les 9.
0: Sí, perquè anava a dir en el cartell posa a les 8 perquè si és de vespre amb tota...
1: No, estan xerrant
0: de dia,
1: estan
0: no?
1: Sí, sí, clar. Segurament serà a les 9 del matí la partida.
0: Serà ben prest.
1: Serà prest estan xerrant a les 9 del matí. Però bé, encara en un moment que se va fer el programa encara no havien acabat de definir l'hora, però bé, serà més o menys en aquesta hora, serà 1 del matí i després a dalt hi haurà un dinar. Pues, en fi, que em sembla que aquest dobbes se'n van a l'associació de l'ELA.
0: I d'on de matí, per tothom que conegui l'àdio, bueno, em compliqué aquest repte, juntament també amb membres de l'associació de l'ELA Balears, i també un dinar, no? Cotiquets, això encara no sabem molt bé com...
1: Això
0: com
1: jo ara no sé si ho organitza el Puig. Ara record, però que Neladio em sembla que va dir que però vaja, que no vagi perdit, això que ho digui qui toqui, que
0: ell, ja vendrà,
1: ell,
0: Neladio,
1: ell volia que, no, que aquesta recollida de dobbers d'aquest dinar fos precisament per un Puig. Crec que ara jo t'he dit que era per l'Ela i crec que no, ell va dir que ell volia que fos per un Puig. Per tant, no ho hagi perdit, vull dir que ho confirmin els responsables, però vaja, sí que la gent s'apunti.
0: Ja parlarem amb l'Eladio, aquí no us preocupeu. I bé, així acabam un mes d'octubre, un mes que bé, no teniu descans, gairebé cada setmana teniu dues o tres activitats i bé, molt variades també, entre diades, misses, dinars, excursions, reunions, no tindreu descans.
1: Sí, un poc l'idea és aquesta, no? És a dir, estar en marxa a nivell cultural i a nivell social i bueno, intentar donar una mà bueno, al poble de Pollença i a la gent de Pollença.
0: Molt bé, idò, Joan, moltes gràcies per venir. Un pic més a contar tot el que organitzau i tot el que podem gaudir que ens oferiu en un municipi. Idò, mos veurem a la propera, que tingueu més activitats i mos les pugueu contar. Moltes gràcies, Joan.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies a tothom. Adéu.
0: Adéu.
2: Som na Catalina Solivelles i vos vull convidar a venir a veure una nova versió de Quan venia l'esquadra, que va ser un text que jo vaig interpretar fa 12 anys. En aquesta nova versió, la taula de feina de Nacesc Ensenyat condensa tot el seu món recordat i així seguim celebrant a Nacesc Ensenyat.
3: Quan venia l'esquadra aquest dissabte 3 i diumenge 4 estrena el Saló Parroquial del Port de Pollença i dilluns 12 d'octubre al Club Pollença. Les entrades ja estan disponibles a tiquettip.com i a l'Oficina de Cultura.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, comencem amb una notícia de darrera hora perquè, segons acaba d'informar els bombers de Mallorca, efectius del Parc d'Inca i del Cúdia, juntament amb dos tècnics, intervenen en aquests moments a un incendi que s'ha declarat a les 10:30 a un local d'espai esportiu al municipi d'Inca. Segons informa el cos, s'han rescatat a dues persones, l'incendi ja està extingit i ara es troba en tasques de revisió i de ventilació. La informació que ens acaba d'arribar, en aquest cas, per part dels bombers de Mallorca. I mentrestant, continua el judici contra l'home acusat de matar la seva parella l'any passat a Can Pastilla, a Palma. El metge forense ha declarat que l'encausat va atacar amb una força significativa, ha dit a la víctima, Maria del Rosario. Ha dit que la dona, de fet, va morir pocs segons o minuts després del fort atac.
2: El metge forense ha detallat que hi ha 5 ferides que afectaren parts vitals de la víctima, com la vena jugular, i d'altres, ha dit, són ferides causades per l'accident de trànsit que es va produir després de l'atac. Segons el pèrit, la víctima es va intentar defensar i així ho demostren les ferides que tenia a les mans. Però el metge diu que les de l'esquena demostrarien que l'acusat la va seguir apunyalant quan ja havia perdut el coneixement. El jutge del Tribunal Jurat ha dispensat al membre del jurat que s'ha ocupat dues vegades de seguir la vista oral.
1: I una persona ha estat detinguda quan es disposava a pujar al ferri en direcció cap a Eivissa. Ha estat en el marc d'una operació contra el tràfic de drogues que ha acabat amb una tona i mitja de cocaïna amb fardells decomissats.
2: L'operació Reventón de l'Agència Tributària contra el Tràfic de Drogues a València es va dur a terme el passat divendres 2 d'octubre. Durant els controls rutinaris que Vigilància Duanera fa als embarcaments dels ferris que uneixen la península amb les Balears, en un dels vehicles que anava en direcció a Eivissa, els agents van trobar 1.420 fardells de cocaïna, una quantitat compatible amb una tona i mitja de la droga.
1: I ja s'han decidit els 10 dies d'obertura comercial amb festius per l'any que ve. Els ha consensuat el govern amb els agents socials i destaca un al dia de les Illes Balears, el 1 de març.
2: També s'han fixat el 3 i el 17 de gener, el 25 de març, el 6, el 2 de maig, l'1 i el 28 de novembre i el 6, el 12 i el 19 de desembre. De tots aquests dies, cada municipi en pot canviar dos. La segona festa de Nadal ha quedat finalment fora del calendari, tal com ha explicat el conseller d'empresa Alejandro Sáenz de San Pedro.
3: El 26, el segundo día de Navidad, es un día de profunda tradición familiar en Baleares y ha venido consensuado por el sector que ese día no va a ser un día de apertura.
1: I tornem a recuperar la crònica judicial, en aquest cas però en l'àmbit estatal, perquè la Fiscalia ha demanat l'Audiència Provincial de Madrid que absolgui Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, dels delictes de malversació i de tràfic d'influències pels quals haurà de seure al banc dels acusats davant un jurat popular.
2: El fiscal ja ha presentat l'escrit de conclusions provisionals en el qual manté la mateixa posició que ha defensat des que es va iniciar el procediment. Manté que els fets narrats no són constitutius d'infracció penal i, per tant, sense delicte no hi ha autor i procedeix l'absolució. El Ministeri Públic fa la mateixa petició per la segona encausada, Cristina Álvarez, que va fer feina d'assessora de Gómez i que també està acusada de malversació.
1: I acabem amb una advertència pel que fa al temps. Recordeu que les illes es troben en alerta groga per tempestes i durant aquests moments estan registrant fortes tempestes al nord d'Eivissa, sobretot també en aquest cas al Pla de Mallorca, a Petra i a forta càrrega elèctrica, també pluges molt intenses i atenció també si sou a Palma, perquè ara mateix per la badia entra també una altra tempesta amb càrrega elèctrica, amb pluges que poden causar incidents les properes hores, per tant, molta precaució com sempre al temps. Les 12:04, més notícies a la una.
0: Més informació a ib3notícies.com.
4: Sol a la tardor a Ràdio Pollença. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.

vam fer aquelles nits d'estiu quan no teníem res. Unes motxilles buides i uns bitllets de tren. Les festes d'un poble on vam arribar, un sop a la fresca amb un got a la mà, els nervis a la panxa abans de començar. Les primeres cançons, les primeres emocions, unes guitarres velles, banderes als balcons.

0: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
1: Són les 12 i 12 minuts, és el moment de fer un repàs a les notícies destacades d'aquest dematí aquí a nivell municipal. Aquest divendres l'Ajuntament celebrarà un acte de reconeixement als pollencins Àngela Font i Sergi Ochogavia per la seva participació i destacat paper a les World Skills 2026, la competició de referència mundial de formació professional. Recordant, Àngela Font ja ha debutat en modalitat de cuina, ha aconseguit un cinquè lloc mundial amb una medalla d'excel·lència i Sergi Ochogavia ha aconseguit una gran participació en jardineria i paisatgisme. I de l'acte divendres a les 5 a la sala de plens de l'Ajuntament hi està tothom convidat. Encert posa en marxa un nou servei de recollida de residus en contenidors de càrrega lateral en el port de Pollença i a les urbanitzacions de Bellresguard, El Vilar, Llanaire, Gomà, Silla, Boca i Hàbitat. Per explicar el funcionament d'aquest nou sistema i resoldre dubtes, els veïnats s'han organitzat dues sessions informatives que se fan demà dijous. La primera a les 11 del dematí i la segona a les 6 del capvespre, totes dues en un saló parroquial del port de Pollença. Les sessions serviran per donar a conèixer aquests canvis. També per explicar com serà la instal·lació de nous contenidors i facilitar la implantació del nou servei. Ens en convida a tothom, veïnats i veïnades, especialment de les zones afectades, a assistir en aquesta sessió per conèixer de primera mà aquest nou servei. L'Ajuntament repararà la xarxa del clavegueram amb una inversió de prop d'un milió d'euros. La Junta de Govern Local ha aprovat l'adjudicació del contracte de serveis de manteniment i operació de les xarxes municipals del clavegueram del municipi de Pollença. Es tracta d'un contracte de manteniment i inversió que s'ha adjudicat a Aquambiente Servicios per al sector de l'aigua, SAU, per un import total de 992.398 euros. Tindrà una vigència de 2 anys fins al 2028 amb possibilitat de 2 pròrrogues d'un any cada una. Aquest contracte ha de permetre actuar de manera preventiva i mantenir en condicions la xarxa municipal, amb l'objectiu principal d'evitar que problemes de clavegueram acabin provocant abocaments a la mar. No és l'única millora que ha anunciat l'Ajuntament en aquest sentit, perquè també repararà la canonada d'aigua del carrer de Formentor. La Junta de Govern ha aprovat també l'adjudicació d'un contracte d'obres per l'execució d'un projecte de renovació i sectorització de la xarxa de distribució d'aigua potable a la canonada del carrer Formentor, no port de Pollença, amb un contracte d'inversió que s'ha adjudicat a Mereijos SL per un import de 267.084 euros. Aquesta obra pública compta amb un finançament de fons insular estipulats en un conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l'Ajuntament. I parlant del Consell, diverses qüestions. Avui, 7 d'octubre, s'obre el termini per demanar ajudes destinades al manteniment de l'activitat agrària, ramadera, marítima i forestal de la Serra de Tramuntana. La convocatòria gestionada a través del Consorci de la Serra de Tramuntana compta amb un pressupost de 1,6 milions d'euros i el termini per presentar la sol·licitud s'acaba en 15 dies hàbils. Aquestes ajudes estan adreçades, entre d'altres, a nous gestors, empreses i entitats que tenen distintiu de la Serra de Tramuntana, cooperatives agrícoles, agraris, ramaderes i forestals, cofradies de pescadors, consells reguladors de denominacions d'origen protegides i associacions de productors agroecològics. També es preveuen ajudes per activitats d'innovació i desenvolupament, promoció i formació, així com per inversions en maquinària o restauració d'elements etnològics. A més, una part del pressupost també té caràcter extraordinari i serà per pal·liar l'increment de costs derivats del conflicte de l'Orient Mitjà. Les subvencions s'aconsegueixen per ordre d'entrada al registre del Consorci Serra de Tramuntana fins a exaurir el crèdit disponible i sempre que es compleixin els requisits. El Consell de Mallorca també convida a tothom a participar en l'enquesta per elaborar el primer Pla Insular de Joventut. Bé, és una enquesta adreçada a entitats vinculades a la joventut i a persones entre 14 i 30 anys que viuen o han viscut a Mallorca. L'objectiu és conèixer quines actuacions consideren prioritaris en diferents àmbits que afecten la seva vida. com l'habitatge, la formació, la feina, salut, participació ciutadana, cultura, esport o mobilitat. El procediment és breu, expliquen, les respostes es tracten de manera confidencial, la data límit per emplenar el formulari és el dilluns que ve, 12 d'octubre, i a través de les xarxes de l'Ajuntament de Pollença trobareu més informació i aquest enllaç. Arrels Marines i un juntament amb 11 entitats conservacionistes més de les Illes Balears han presentat al·legacions al Pla d'Acció per la conservació de les zones marines somes que tramita el govern balear. Les organitzacions demanen que el pla sigui més ambiciós i que inclogui accions concretes, pressupost i un calendari d'execució. Proposen establir criteris clars per catalogar aquestes zones i elaborar un estudi base sobre el seu estat ecològic i les pressions que pateixen. També demanen ampliar el seguiment d'espècies d'au, així com controlar la qualitat de l'aigua, entre d'altres. És Diana Salinero, portaveu de Arrels Marines, qui ho explica.
2: 12 entitats conservacionistes de les Illes Balears, entre elles Arrels Marines, han presentat conjuntament al·legacions al Pla d'Acció per a la conservació de les zones marines somes que tramita el govern. Les zones somes són espais d'aigües poc profundes, com moltes de les nostres badies. Hi trobam hàbitats de gran riquesa i són zones de cria per a moltes espècies, però estan sotmeses a moltes pressions. Valorem molt positivament aquest pla, però volem que sigui realment un pla d'acció amb actuacions concretes, pressupost i calendari. Demanem un estudi base de l'estat d'aquestes zones i un seguiment d'espècies clau com la posidònia, l'algaró, la nacra, els cavallers de mar o els bogamarins i també de la qualitat de l'aigua. També proposem mesures per evitar abocaments d'aigües brutes, més participació de les entitats i més divulgació. Perquè cuidar les zones somes és cuidar la salut de tota la mà.
1: Canviem ara de qüestió. La Fundació Roger Villalonga celebrarà la Diada de Cala Murta el diumenge de la setmana que ve, el dia 18 d'octubre. És a les 10:30 que hi haurà la primera xerrada, anirà dedicada a la figura de Bernat Cifra. A les 11:45 faran un acte poètic musical amb actuació del Cor de Pollença i els rapsodes Margalida Tous, Ramon Cavaller, Pere Rosselló i Miquel Montserrat. I a la 1 hi haurà refresc. Recordem que una vegada més l'organització ofereix un autobús gratuït, però cal fer inscripció prèvia i que vulguin en cotxes particulars també necessita fer autorització. Per això, des de la Fundació deixen a la vostra disposició un telèfon per més informació, és el 971 53 37 12. I escoltam, idò, el seu gerent, que ens ho explica les seves paraules.
3: Que parteix de Pollença a les 9:30, davant un monument. Aquí sí que s'han d'apuntar a la Fundació, o bé enviant un correu, o bé telefonant. A les 9:50 arribarem, recollirem lo mateix en un port de Pollença, i a les 11, a la Murta, un col·loqui xerrada parlant d'en Bernat Cifra. A les 12:45 hi hauria un concert de Pollença en diferents rapsodes que reciten poemes d'en Bernat i que no són d'en Bernat. Damunt la 1 hi haurà un refresc per a tots els assistents, i a la 1:30 l'autocar torna.
1: I d'això és per diumenge de la setmana que ve. També per la setmana que ve, Punt Jove informa que queden algunes places per l'activitat del dissabte de 7 d'octubre, on la sortida en un parc de tirolines, al Jungle Park. Les persones interessades han de contactar amb Punt Jove per reservar plaça. Podeu contactar amb ells al correu electrònic webjove@jpollenca.net o al Facebook de Punt Jove. Tornem ara avui. La parròquia de Pollença organitzen un taller de neules calades per decorar l'església. La parròquia acull avui aquest taller, idò, amb una activitat que començarà a les 5 del capvespre i que està oberta a tothom. No és necessari tenir experiència prèvia i l'entrada es farà per un carreró del vent. Aquest divendres torna al Teatre de Bar amb tres representacions a Pollença. A la vegueria es podrà veure Fast Pass, una obra que parla d'una pulsera que et permet tenir-ho tot en aquest precís instant, del Tourist Go Home al Romeu i Julieta més particular. Al Club Pollença es podrà veure El silenci dels residents, on una funcionària disposada a quemar amb una situació insostenible, un exconseller que ho aprofita tot, uns residents que han quillat durant massa temps. Aquesta és la proposta del Club i l'Overmut Romis. La inflació, les altes taxes hipotecàries i l'augment de costs de lloguer duen a moltes persones a optar per solucions poc convencionals per resoldre l'actual crisi de l'habitatge. Les funcions són a partir de les 8, 8 i mitja, 9 i 10, 9 i 50, tenen un preu de 5 euros cada funció i els tiquets els podeu comprar als mateixos establiments. Aquest dissabte podran gaudir del film documental Dones Muntanya, d'Eduard Costa i Sònia Armengol, una pel·lícula guardonada en nombrosos premis que es podrà veure dissabte, un acte a partir de 6:30 en la Sala Cultural d'Humoll. De fet, s'hi podran veure dues projeccions. Aquesta, Dones Muntanya, és un retrat de quatre dones de la Garrotxa que voregen la norantena d'anys i que han viscut en primera persona algun dels grans canvis socials i econòmics del segle XX. Nascudes entre els anys 30 i 40, són dones de procedència rural que han estat testimonis de la transformació del món agrícola i ramader cap a la industrialització, així com les conseqüències de la guerra i postguerra. I a través dels seus testimonis recuperen una manera de viure i entendre un món vinculada a la terra, als seus ritmes i a la ciclicitat de la vida. I de com de malalta dissabte, però, també s'hi podrà veure un curtmetratge, el que ha realitzat l'àrea d'Igualtat i del partit Dones Tramuntana de Pollença. En aquest cas, l'històric també conta, li dona veu a quatre dones que van treballar a la Serra de Tramuntana, quatre vides, però un mateix sentiment, l'amor per la terra i la cultura de l'entorn. I una proposta també per dilluns que ve, perquè recordem que a la darrera de les funcions de quan venia l'esquadra, recordant que Catalina Solivella es dona vida a Xesc Ensenyat en aquesta adaptació de l'obra teatral. Si no vareu poder gaudir de les funcions o passar cap de setmana, queda la de dilluns que ve en el Club Pollença a les 7 de l'hora baixa. Les entrades tenen un preu de 10 euros, es poden comprar a tiqueti.com o bé a l'àrea de cultura, que està oberta de dilluns a divendres de 9 a 2. Un altre abans per la setmana que ve, enguany tornem a tenir trobada de baldufes. Arriba ja a la 8a edició, serà divendres i dissabte de la setmana que ve, 16 i 17 d'octubre, i tornarà a bajots, premis, tallers, olimpíades baldufferes i dos espectacles que venen de fora. I a més també, el dissabte hi haurà paella popular a la 1:30. Pollença celebra la Setmana d'Upà amb una ruta per fonts tradicionals organitzada per l'Agència de Desenvolupament Regional de les Illes Balears. Aquesta tradicional ruta per fonts i pastisseries de les illes se farà també aquí, en un municipi, amb una visita conduïda per Tomàs Vivot. Recorrerà tres forns: Can Visquerra, especialitzat en dolços i pastissos, Forn Formentor, premiat amb un millor pa moreno el 2024, i Can Banya, especialitzat en ensaïmades. La ruta és dijous de la setmana que ve, dia 15 d'octubre, a les 10 del matí. La sortida des de la plaça Major de Pollença. Les places són limitades i cal fer inscripció prèvia. Trobareu més informació a les xarxes socials de l'ADR, l'Agència de Desenvolupament Regional. Anem als esports. Ahir se va fer la presentació de la 29a setmana Màsters de Ciclisme, que serà del 16 d'octubre, i la 22a Copa d'Europa de Màsters, que és el dia 18 d'octubre. I de Pollença tornarà a ser escenari d'aquestes proves ciclistes. La tercera etapa es disputa dijous dia 15, en sortida i arribada del restaurant Tolos. Les distàncies són de 69 quilòmetres i 111 quilòmetres. I diumenge, dia 18, la Copa d'Europa de Ciclisme Màsters també se decidirà en un moll, en sortida i arribada des de Pedro, des de Procycle Hire Mallorca. Serà una jornada decisiva en la que coronaran els nous campions d'Europa. en representació de l'Ajuntament, van participar en aquesta presentació el regidor d'Esports, Mateu Tugores, i el regidor d'Impuls Econòmic, Toni Canaves. Bé, no ho han dit, però en aquest esdeveniment, que ja està ben consolidat en el calendari amateur d'Europa, a l'edició d'enguany s'espera que hi participin unes 300 ciclistes, uns 250-300 ciclistes d'una vintena de països. L'àrea d'esports també vol fer una valoració del que va ser la cursa AME Mallorca 5000 Sky Running, que va tenir lloc el passat cap de setmana en meta a Pollença, recordant que hi havia diverses distàncies, l'ultradistància i la Mallorca 1000 i també l'opció de relleus. Des de l'Ajuntament volen destacar el resultat de la pollencina Xesca Vila, qui es va coronar campiona de Balears d'ultradistància i també va aconseguir la segona posició absoluta. Enhorabona. El club de bàsquet Colònia Pollença informa que tres dels seus jugadors han estat preseleccionats a la selecció balear. Són Lluc Cervera, Enzo Vallejo i Tomeu Sardà. Formen part idò de la preselecció balear cadet, que aquest proper cap de setmana se concentra per fer feina de cara al campionat d'Espanya, que és el mes de gener. Per al club pollencí és una alegria veure a tres dels seus jugadors compartint plegats aquesta experiència. I també un altre punt, aquest diumenge tenim Lliga de Mallorca de Karate al Centre Poliesportiu de Pollença a partir de les 9 del matí. I així hem arribat a les 12 i 28 minuts. Fins aquí les notícies. Avui acabam la darrera mitja hora recuperant el qüestió de llengües. Qüestió de llengua, amb Teresa Cànaves. Fins ara.
0: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.

0: Ja vos han dit que avui estàvem molt contentes perquè recuperàvem un programa que feia ara un parell de mesos que no teníem, que és Qüestions de Llengua, amb Teresa Cànavar, la nostra lingüista de sempre, que tot i que ja no la tenim a l'Ajuntament de Pollença, ara m'ha dit que fa una feinada. Teresa, bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia. Mira, estic ara mateix estic beníssim, perquè a mi reconec que m'agrada mal temps i ara sent que hi ha una mica de tronadissa, comencen a caure quatre gotes, per tant jo estic encantada ara mateix.
0: Ai, que ho enyoràvem en això ja, tant com el teu programa.
1: No, és veritat, ho enyoràvem en això. I jo també he de dir que en el programa també, perquè el Manco m'obligava una mica a parar l'orella, a estar una mica atenta en allò que sents a dir per aquí i per allà. És veritat que per això necessit més el que res de Pollença, perquè són una gran font d'inspiració. Però vaja, així i tot, si de tant en tant escoltes una mica, encara sents expressions que te fan pensar un poquet.
0: Sí, jo em passa el que comentàvem amb tu sempre, que és que encens i si no les apuntes, te penses que te'n recordaràs i no hi ha manera. I les que has sentit i penses en tu i no me'n ve ni una en un cap ara.
1: No, jo creus que això he de dir que ara, quan ja m'he començat a veure estret aquests darrers dies, que si n'he sentit alguna, aquestes sí que els he apuntades perquè veia que ho tens, me venia damunt. I per és que dius, no, serà el primer dimecres de cada mes, tindré temps i una porra, no tens temps de res. I evidentment ahir a darrera hora jo estava intentant cercar alguna frase feta. Però sí que aquesta vegada, perquè me passa igual que tu, no me'n record mai, sempre dic, no, aquesta m'agrada molt, segur que me'n recordaré. I jo, tamatei, no me'n record. Sí que n'he notades un parell, que també he de dir que me pensava que donaria molt de joc i a vegades t'endús com una decepció. Vull dir que hi ha expressions que sí que te fan com a il·lusió cercar i dir d'on ve i com així ho ha acabat aquí. I després resulta que o no se sap ben bé, per tant no en saps l'origen ni en saps la seva evolució, però t'atures com a les ganes de saber de més. Però
0: sí, clar, no, no en surt molt de suig, ja, si no hi ha manera.
1: No. I si no hi ha, no importa ser aquí.
0: Teresa, una coseta, ho has dit i és important. Qüestions de Llengua serà el primer dimecres de cada mes, és un pic en un mes.
1: Exactament, primer dimecres de cada mes, si va bé en aquesta hora a les 12:30, perfecte, i procurarem estar una mica més. És a dir, que avui potser serà una miscel·lània de coses que no tenen res a veure unes a les altres, per això ja demanen disculpes anticipades, vull dir, no serà un bloc temàtic.
0: Un variedat. Teresa, en aquesta hora és un variat, serà... està bé.
1: Sí. Oh, si està bé, i tant que sí, per fer un pot de vermut.
0: I de venya, que ja estic salivant.
1: Som-hi.
0: Sí, som-hi, som-hi. Què me l'has preparat?
1: Mira, avui començarem amb l'expressió ser un tutu. Potser no és políticament correcte avui en dia ja, però quan una persona és un pot tutu, és que no acaba de... Jo només he trobat la paraula tutu a l'Alcove Moll. Vull dir que no l'he trobat en un diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. I com a, vull dir, tampoc l'he trobada gaire com a expressió. L'he trobada com tutup és renou d'una cosa que cau o d'una cosa que topa violentament. Per tant, evidentment, el seu origen seria l'onomatopeia d'un renou d'alguna cosa que fa tup, vull dir, quan cau, o que cau d'una mica ja amb força. He de dir que, clar, després entrarem ja a l'expressió, però a mi la paraula tutu, en si, també me sona com a sotrac. Jo, com que aquestes com a bandes metàl·liques que posen en el carrer perquè el cotxe els facen poca via, no sé què se diuen. I, per tant, jo quan vaig en cotxe sempre dic, ai, a l'hora de ara ve un tutu. Això és una cosa totalment meva, no és que ningú li digui tutu. Però sí que m'ha agradat veure que a la definició de tutu també diu renou d'alguna cosa que topa violentament. Perquè per jo, sí que si no saps que allà hi ha aquesta banda, hi topa violentament, i sobretot si tens un cotxe bé com el meu, el te mig desmunta.
0: Sí, són unes bandes un poc violentes, és cert.
1: Això, exacte. Per tant, vull dir, m'he com a conhortada perquè he pensat, mira, idò, jo que sempre en aquest, dic, l'art que ve un tutup, no anava tan malament de dir-li tutup en això.
0: No, i a més això, fa dir... tutup, són aquestes, són com a corxers, són dues sigles, tutup.
1: Sí, clar, puges i baixes, per tant, tothom. I també m'ha de bé que sigui aquesta onomatopeia de pegar aquest cop o de topar de manera una mica violenta amb alguna cosa. Per tant, mira, me n'he com alegrat de veure que ho sentit com a vegades me'n fa utilitzar paraules que, tot i que no són les que corresponen, a vegades se poden avenir per la necessitat que tenim en aquell moment. Per això, a mi aquestes bandes sonores també me sonen, vull dir, un tutup, me sona també a sotrac. El sotrac és una paraula potent, però jo sona forta. I de, un sotrac que és una sacsada o un cop sobtat, com el que un vehicle s'ofereix en topar amb un obstacle o amb una desigualtat del terreny. Per tant, jo un sotrac me sona més a clot, però també podria ser aquestes bandes que dèiem, aquests tutups, perquè és un obstacle o una desigualtat del terreny. He de dir que la paraula sotrac, vull dir, han dit que tutup també tenia el seu origen en una onomatopeia, que és això, vull dir, imita, aquesta paraula vol imitar el renou que fa una cosa quan cau. I del sotrac també, diuen que és una paraula de formació expressiva, que és com una onomatopeia d'una sobtada que arriba com a de cop, així, de sobte. Per tant, aquí ja hem parlat un poc de tutup i de la meva percepció de tutup, que també seria per jo com un pot sinònim de sotrac. Ara,
0: Jo, i...
1: l'expressió se dies.
0: No sé què està pensant ara, que no emprar els que vocals que s'hi donen més que d'altres. Un patapam, un papam, la ja és forta, però un tutup sona com a per mort, sona pitjor, trobo, amb la
1: Sí,
0: U.
1: perquè les U ja són molt serioses, són vocals. I com la A és una vocal com alegre, i tot la I, tot i que és tancada, també és alegre, la U és una vocal seriosa, i clar, aquí en tenim dues, tu. I la T, no te pensis, ja xerra de cops. Però jo, en fi, trobo que la paraula és encertada, vull dir, per la definició que té. Ara, ja dic, no la trobareu en el diccionari oficial, només en l'alfabet moll.
0: Bé, ja
1: Però
0: està.
1: bé, el que dèiem, sí, quan parlam d'algú que és un pot tutup o que és tutup, en parlam amb un to despectiu. I normalment l'usam per referir-nos a una persona que és travada o que té poca habilitat o poca traça. Fins i tot podríem dir que és una persona una miqueta inútil. Per exemple, jo què sé, ja has trencat un altre tossos, que mira aquest tutup. Volíem dir que és que ha travat això, que les coses no t'acaben de sortir bé. Per tant, s'aplica molt a una persona que no té moltes habilitats manuals per fer les coses bé o per fer-les de manera correcta. Jo també he de dir que en aquest cas parlaria d'una persona esborbada. Crec que tutup és un poc més fort, perquè esborbat ho pots ser la millor, és com ho pots ser en moments determinats, però si ets tutup, jo crec que ho ets sempre. Vull dir, no pots ser tutup estones i estones no ser-ho. Si ho ets, ho ets. Esborbat, pots tenir un moment que fas les coses més aviat o que no penses gaire en allò que estàs fent i en aquell moment ets una persona esborbada. Però jo crec que una persona que és tutup ja és com a molt definitiu. És que ho ets i punt. No és que en aquell moment estiguis fent de tutup. Per tant, sí que a mi m'ha recordat esborbat, però vaja, que tutup és això, una persona poc hàbil. Aquí parla de fins i tot de manera, vull dir, que té poques habilitats manuals, però fins i tot mentals a vegades. Per això dic que com a expressió no és molt políticament correcta. Però vaja, jo crec que si una persona li diu, ai, aquest de tutup, volíem dir aquí hagut una cosa una altra vegada, jo no crec que la gent s'ho prengui molt malament, tot i que evidentment a ningú li agrada ser tutup.
0: Teresa,
1: Però
0: jo
1: bé.
0: crec que no ho he sentit mai de dir-ho de colco. És la paraula tutup,
1: No,
0: no? Com a onomatopeia sí,
1: sí.
0: però...
1: Ah,
0: No ho
1: sí,
0: sé.
1: mira aquest tutup.
0: Mos queda
1: De fet,
0: antic,
1: això
0: això.
1: no... Sí, pot ser sí. I de fet, tampoc no sé si li dius a ningú realment a la cara. Ja això són coses que veiem darrere. Aquell, okay, ja he dit si és tutup. Vull dir, per això, com que no és molt correcte i la gent pot que no s'ho prendria massa bé, no sé si ho deim més a l'esquena que no cara a cara. Però vaja, jo tampoc no crec que, en fi, que ser un pot tutup sigui una cosa massa dolenta. I clar, i com que parlem de tutup, evidentment a mi tutup me'n recordo verb topar. De fet, més o manco tindria una relació, perquè topar o atopar, que les dues formes són correctes, significa que dona cop forts, ja sigui agredint o ja sigui per aplanar o per pitjar una cosa. Evidentment, la seva etimologia, l'etimologia d'aquest verb, també ve d'una onomatopeia, d'un cop sec i violent, tup. Per tant, tup, tupà. Aquí, per exemple, jo record a Pallensa que hi havia sempre un home dins una portassa que tupava la llana. Clar, abans matalassos de llana, de tant en tant els havien vist de treure la llana i l'havien de tupar perquè si no s'arribava com a pilotonar. Per tant, deixaves de fer aquells boins i tupaven la llana. Què és el que diu, per exemple, el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans? Com a definició de topar o a topar, diu donar cops a algú o a alguna cosa. I com a exemple es posa a topar la paella, també a topar un al·lot. No? Sabeu que abans topar no era tan mal vist com ara. I parla de a topar els matalassos. I diu que la definició seria estovar-los, és a dir,

0: Ama sentim mai d'un això?
1: No.
0: És que sap que ve de jove. Mira, no, tenia unes bones safarretes. De fet, això és un eufemisme. Ja, el manco, un record, quan tu deia algú, ai, que sap quines safarretes. Té unes bones safarretes. Un eufemisme per dir té un bons daixons, eh? Quan ens referim a òrgans genitals. Té un bon daixons i de lenta safarretes. Clar, què passa? Que safarretes, evidentment, com a paraula, també només l'he trobada a l'Alcover Moll. Jo me pensava que era perquè això, clar, tafarreta sembla un diminutiu, que segurament ho és, però a l'Alcover Moll la definició de tafarreta és regruix de roba que es posava a la part inferior del gipó i al qual es fermaven les faldes per evitar que caiguessin. I jo he de dir que jo sé, vull dir, sé exactament què és una tafarreta perquè vaig d'un gipó, quan ballava les barpollensí, vaig d'un gipó que havia estat de la meva repredina i duia una bona tafarreta. I era un gipó més còmode que duia mai en la vida. No havies de passar mai pena de si la falda baixava o no baixava. Tenies com, diguem-li, com un botifarró de tela. I clar, tu t'afermaves la falda per damunt i clar, i la falda, mentre ballaves, els bots, no t'anava baixant. Estava allà ben fixa. Per tant, sí que he de dir que no sabia en aquell moment que se deia tafarreta, jo li deia el botifarró, perquè era realment el que semblava, però sí que és aquest regruix. Evidentment, no l'he trobat enlloc més, però sí que he cercat, perquè penso, jo què sé, els diminutius no són en els diccionaris. Anem a cercar, a veure la paraula tafarra. Comenci de tafarra, podria haver vengut tafarreta. Hi ha alguna cosa en comú, però vaja, ja seria anar a cercar Anna Maria per la cuina.
1: No
0: La
1: me la
0: primera
1: diràs,
0: secció de
1: idò.
0: tafarra... Ah, sí, diré que tafarra, però tafarra ho he trobat en el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. La primera excepció que dona mos envia a la paraula rebasta. Que una rebasta és una banda de cuir, el cuiro, de cànem, etc., que subjecta la sella o el bast per darrere, passant per davall la cua de la bisti. És a dir que, de fet, també serveix perquè la tafarreta també està darrere, a la part de darrere del gipó. Per tant, sí que la millor podríem ajuntar una mica aquesta excepció de tafarra com a rebasta, que és aquesta banda de cuir que se subjecta per davall la cova de la vista i perquè la sella no s'amogui, i podríem fer una similitud de significats. La tafarreta seria perquè una part de darrere del gipó perquè la falda no caigui, i aquí seria per una rebasta, seria aquesta banda de cuir que passa per darrere la cova perquè la sella de l'animal no caigui. Per tant,
1: Té
0: jo que
1: sentit,
0: m'agrada
1: sí.
0: molt fer aquestes... Exacte, ja m'agrada fer aquestes històries i aquestes associacions d'idees, però jo no estan desencaminats. Tafarreta podria ben bé estar relacionat amb tafarra. Això només ho dic jo, eh? No m'ho corrobora ningú. Després, en el diccionari també treballa que la segona accepció de tafarra és vanitat, presumpció. I la tercera és persona presumida. No té res a veure
1: Aquí ja
0: la
1: no.
0: primera, la segona i la tercera, però és el que dius. Tot està dins el mateix calaix. I això, i podria ser que sí, que de tafarra i tafarreta. Ara, per què tenir unes bones tafarretes voldria dir tenir uns bons daixons? No t'ho sabria dir, però bé, aquí anam, això és un eufemisme. I és un eufemisme, evidentment, a determinades zones de territori lingüístic. No el coneixen per tot.
1: I de tafarres,
0: I ja.
1: tafarretes, tutubs, què més hi ha en aquest variat d'avui?
0: Mira, avui ja me queda... Hi ha una xixalina. Tampoc no l'has sentida?
1: No, tampoc.
0: Com pot, eh? És que o són bona
1: Ai?
0: idea, o... Mira, no, no, clar, un infant, ai, quina xixalina que ha pillat, vol dir que ha caigut. Ui, quina xixalina, m'ha costat també trobar-la, eh? De fet, siguem sincers, no l'he trobada.
1: Ah.
0: No l'he trobada per dins o canals oficials o habituals. És a dir, a vegades, no sé, trobes qualque paraula que, tot i que no estigui recollida en un diccionari, cap, sí que s'utilitza com que és molt local o té un significat com a molt precís i molt, molt detallat, no recull en els diccionaris. Aquí només l'he trobat cercant per internet i he de dir que he hagut de recórrer a la intel·ligència artificial. Per tant, ho posant tot entre cometes, entre parèntesis, entre interrogants, entre tot el que ho han de posar. Jo he trobat que l'expressió... Ui, ara ha fet un llamp molt guapo.
1: Ui, pot seguir
0: L'expressió...
1: que al moment mos perdem la connexió.
0: L'has sentit? Oh!

0: Que guai. Mira, allò és que m'agrada, eh? M'agrada molt. M'agrada veure-ho llamp, m'agrada sentir... Volta a fer trons, també, bona expressió. Volta a fer trons. No l'has sentida tampoc, Mariona?
1: Sí, aquesta sí, aquesta sí.
0: Sí. Ah, aquesta encara la veiem. Bé, era molt la xixelina. Jo sempre havia dit que hi ha una xixelina, però veig que en general se diu xixelina. De fet, hi ha qualque persona que diu, no, jo he dit xixelina. Idò, l'expressió pegar una xixelina, me deia la intel·ligència artificial, o escrit generalment com a xixelina, diu que no forma part d'un vocabulari tècnic oficial del món casteller. Per tant, ara ja han d'anar en aquest castell, en el món casteller de Catalunya, que evidentment no tenim aquesta tradició, però dins el lèxic d'aquestes estructures humanes, aquesta paraula en si no és. Hi ha les paraules d'escarrellar, carrellar, fer llenya o fer un intent. Però he trobat que, depenent del context informal, perquè evidentment hi ha una xixelina seria molt informal i molt concret d'una zona geogràfica, se podria fer referència a una caiguda o patacada. Diu, el argot col·loquial d'algunes comarques de Catalunya, una xixelina s'utilitza a vegades com a sinònim d'una bona nata, patacada o trompada. En el context dels castells, diu, aquí voldria dir de manera molt informal que un castell ha caigut o ha fet llenya. Per tant, a mi, com que m'ha convençut, perquè nosaltres quan veiem, oh, quina xixelina que ha pegat, vol dir que una persona, normalment ho solem dir més a infants, perquè és veritat que els infants, encara que caiguin, difícilment se fan molt de mal. Quan vols una persona gran ja no li diràs quina xixelina, perquè com que dius, ostres, ha caigut i tal, tens una mica més de respecte, però... Però a vegades sí que amb un infant dius, ui, quina xixelina que va tallar l'altre dia. I és això. I realment podria ser que el pogués relacionar amb aquesta terminologia que tenen aquesta tradició de ficar castells en el sentit de caure o de pallar-se talment una nata, una patacada o una trompada, que totes aquestes coses signifiquen una bona bufetada.
1: El que no entenc, Teresa, és per què la intel·ligència artificial te diu, te xerra de la paraula que no té, de lo que no té a veure. És a dir, no forma part d'un món casteller. Això és la seva resposta. O tu li havies demanat si formava part d'un món casteller. Per què te xerra d'un món casteller?
0: No.
1: Per què te xerra d'un món casteller si no en forma part?
0: Bueno, diu que no forma part de la terminologia oficial d'un món casteller. Només la troben de manera molt col·loquial. És a dir, no és que no en formi part, no forma part d'un lèxic oficial d'un món casteller, perquè clar, no és un concepte que un món casteller utilitzi. Però sí que a vegades, d'una manera més informal, la gent que sí que se dedica en un món casteller sí que la diuen, perquè la recollida, això vol dir que a qualque banda algú que ha escrit alguna cosa sobre castells ha utilitzat ja aquesta paraula, perquè si l'ha trobada, jo no l'he trobada. Jo fent cerca a internet, per aquí i per allà i per allà de sa, no me sortia per allà. En canvi, me sortia la IA i me deia això, que l'havia trobada dins... Vull dir, que no forma part d'un vocabulari tècnic oficial, però sí que de manera informal l'utilitzen per dir que ha caigut el castell, és a dir, ha fet llenya. Ha fet llenya seria probablement la manera oficial de dir-ho. Però xixelina també ho deu haver trobat dins aquest àmbit, el que no de manera oficial, per dir-ho d'alguna manera. És una manera molt col·loquial de dir que el castell cau. I com que per nosaltres feia una xixelina es caure, a mi m'ha com a convençuda. Però ja t'he dit que està posat entre interrogants i tot el que s'hagi de posar perquè... No he pogut corroborar-ho pel lloc més.
1: D'acord, i d'altre ho posam, sí, mig en dubte, però és interessant. Me fa gràcia també que, sí, que una altra manera de dir-ho és que s'ha pegat una bona nata, has dit tu, i jo a vegades dic una bona llet. Quina curiositat.
0: També,
1: la llet i la nata.
0: Jo també, vull dir, clar, a la millor de la llet és el procés anterior a la nata. No ho sé, però és veritat que jo també ho dic, ui, quina llet, sí, a una nata, això, a una bona trompada.
1: Que no hi té absolutament res a veure.
0: Res a veure, però sap que en tenim de maneres de dir... És que és això, és que tenim tantes maneres d'expressar una mateixa idea que a vegades estaria bé tenir, no sé, no, anar cercant sinònims de tot el que ens interessa.
1: I una paperina, perquè, també. Que... S'ha pegat una bona paperina.
0: També! Veus, veus, aquesta la podríem estudiar. Per què una paperina? Una paperina, un bossi de paper, per què? Perquè, clar, quan tu te pegues una xixalina o te pegues una trompada, en fi, sona bastant contundent. En canvi, una paperina, per què? Una cosa tan fluixa com un paperí o una paperina. Això, Maria, veus, ara ho apuntaré. Espera, seria temps, no recorda'm-me'n. I podríem, a lo millor, xerrar-ne també a la propera sessió o en tenir-ne ocasió.
1: Fem un recopilatori
0: sí, sí.
1: de maneres en què la gent diu d'això, no? Com caure.
0: Caure, exacte. Sí, sí,
1: no,
0: sí. sí.
1: Això seria bé.
0: Fantàstic. I ja podríem fer un recull, exacte. Ara comença a ploure de bones i de veres.
1: Ara
0: vinga,
1: sí.
0: Ja està. Ara sí. Idò... Tenia més cosetes, però anant malament de temps. És que jo pensava que no donaria per tant, però, clar, quan vaig xerrant de les coses te surten més històries i clar, ho pots allargar, aprofundir, perquè, clar, tenia dormir pla, fer les porgueres grosses, ablanir, estar estivat... Però bé, tampoc no és que fossin paraules ni expressions que haguessin donat molt de si.
1: Guarda-les, guarda-les, ja tens el programa mig fet per un mes que ve.
0: Tenc un bossi, exacte, tenc un bossi fet per un mes que ve, exacte, però vaja... torn a demanar, per favor, que si escolco té expressions o frases fetes que li faci il·lusió que en parlem, que els enviïn al vostre correu i cap problema. Mirem si els
1: de trobar. Fantàstic. Teresa, ara fa una aigua de 20 bolles, una aigua de 1.000 dimonis.
0: Sí.
1: Quina aigua fa per un moll?
0: Una aigua. Fa una aigua de canals. O sigui, que més o menys fa la mateixa. Sí, sí.
1: I de què
0: va
1: fem?
0: Bé, va bé, això és bo.
1: Ho deixem aquí.
0: Ho deixem aquí, si t'apareix bé.
1: I mil gràcies, moltíssimes gràcies per bueno. tornar-se amb nosaltres, Teresa, a pesar de la feinada que tens, per dedicar-nos aquesta estoneta i fent-nos pensar una miqueta sobre la nostra llengua. Que vagi molt bé. No te mos estressis gaire, no te t'avalis.
0: No, procuraré anar més tira-tira, sí. M'hi avasaré, vull dir que això sí. I jo he de dir que també estic molt contenta de tornar... De tornar a poder parlar una mica d'allò que m'agrada tant.
1: Fantàstic.
0: Per tant, vos tornem a veure per novembre.
1: Vinga, fins a novembre. Fins al mes que ve.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: La Confederació de Sindicats d'Inquilines proposa l'11 de novembre per convocar la vaga general per l'habitatge, una data que en tot cas es confirmarà avui, hora baixa, a la reunió que mantindran en la resta de plataformes, ja que només la pot convocar una organització sindical amb implantació al territori, que en aquest cas serien UGT i Comissions Obreres, que ja han manifestat el seu suport a l'aturada.
2: Sí, perquè el secretari general de l'UGT, Pepe Álvarez, en declaracions avui a Televisió Espanyola, doncs ja explica que la data està pràcticament tancada.
3: Tenemos el día cerrado con comisiones obreras y esta tarde vamos a acabar de concretarlo con los sindicatos de inquilinas, con este movimiento que surge en el entorno de los temas de vivienda, también con el resto de organizaciones sindicales que quieran estar presentes.
2: Mientras tanto, el gobierno de l'Estat ha manifestado el seu respecte a las protestas que es convoquin. De fet, el ministro de Presidencia, Felip Bolaños, ha asegurado que comparteix els motius de la convocatòria.
4: Compartimos los motivos por los cuales los sindicatos quieren reivindicar salarios más altos y un derecho a una vivienda a un precio asequible. Creo que son el resultado de un sentir muy generalizado, de un consenso muy global dentro de la sociedad española.
1: I més reaccions que arriben en aquest cas d'aquí de les Illes, del Parlament. D'una banda, el diputat de Més per Mallorca, Ferran Rosa, que ha lamentat la postura del PSOE.
5: I el PSOE fa 3 anys no va voler fer absolutament res. Ara que venen eleccions i ara que hi ha pressió al carrer, se mou. Nosaltres celebrant que s'amoguin, el que sí que els demanaríem és que deixin de moure's exclusivament per interès.
1: Mentrestant, des de Vox, la portaveu Manuela Cañadas també ha criticat l'oportunisme d'aquesta vaga.
6: Cuando Sánchez convoca elecciones, van a convocar una huelga general contra la oposición. O sea, lo nunca visto.
1: I tot això, ja tenim també data en aquest cas per la celebració de la Diputació Permanent. Serà el 16 d'octubre, divendres, a les 11 del matí, a la Sala Constitucional del Congrés. És quan es podran convalidar o no els dos decrets que varen decaure divendres passat al Congrés i que avui ja s'han publicat al BOE.
2: I el primer d'ells, el que recull el gruix de les mesures contra el desnonament o per afavorir l'accés a un habitatge per part de col·lectius desafavorits, entra en vigor demà mateix, però no el segon, el que contempla la renovació automàtica dels contractes, no ho farà fins al pròxim 15 de novembre.
1: Per tant, si no és convalidat aquest segon decret, tal com tot apunta perquè el PNB no li dona suport, no entraria en cap moment en vigor perquè ja tenim aquesta data. El 16 d'octubre es reunirà la Diputació Permanent, és divendres de la setmana que ve. Mentrestant, l'advocada de la plataforma d'afectades per la hipoteca, Gloria Olmos, ha negat els efectes negatius que moltes veus adverteixen que tindrà el decret sobre l'oferta de pisos de lloguer. Afirma que els preus són tan elevats que amb oferta o sense, ara mateix ja no es poden pagar.
7: En este momento no estamos en el punto del tiempo del alquiler, sino estamos en el punto del precio del alquiler. Podemos pagar el alquiler el alquiler que hay en el mercado en este momento. Pues como no se puede pagar, es que creo que en este sentido no va a tener efecto.
1: I un apunt que en aquest cas ens arriba de la crònica de tribunals perquè l'Audiència Provincial de Palma continua el judici per l'assassinat de Maria del Rosario a mans presumptament de la seva parella l'any 2024 a Can Pastilla.
2: Avui ha declarat una psicòloga de l'IMAS, ha assegurat que la filla gran de la víctima mostrava símptomes traumàtics d'haver patit violència masclista, violència de gènere. Segons aquesta professional, l'acusat agredia de manera continuada la seva mare.
1: I dos són informacions que, com sempre, ampliarem a partir de les dues. Serà ja en temps d'informatiu al migdia en Sara Casas. Ara quedeu amb tota l'actualitat dels esports a IB3 Ràdio.
0: Més informació a ib3notícies.com.
8: Jo, quan vaig en cotxe, escolto Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
9: El viajar es un placer que no suele suceder.
10: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.
11: Sí. Som na Catalina Solivelles i vos vull convidar a venir a veure una nova versió de Quan venia l'esquadra, que va ser un text que jo vaig interpretar fa 12 anys. En aquesta nova versió, la taula de feina de na Cesc Ensenyat condensa tot el seu món recordat i així seguim celebrant a na Cesc Ensenyat.
12: Quan venia l'esquadra aquest dissabte 3 i diumenge 4 estrena al Saló Parroquial del Port de Pollença i dilluns 12 d'octubre al Club Pollença. Les entrades ja estan disponibles a tiquettip.com i a l'Oficina de Cultura.
13: Stop.

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 4.
1: Bon dia. Dimecres marcat per la inestabilitat meteorològica, tot i que està previst que ara l'EMET desactivi l'avís groc i també per diverses retencions a les carreteres. A aquesta hora, les principals es concentren a la via Cintura de Palma des del tanatori de Son Valentí fins a la sortida cap a Inca. També en sentit contrari, des de la incorporació d'Inca via Cintura en direcció Andratx i també trànsit lent a la MA-19 en sentit Palma a l'alçada de l'aeroport. A més, atenció si circuleu pel centre de Palma, perquè encara continuen les afectacions a les avingudes amb retencions des de 31 de desembre fins a la benzinera prop de la Mà. Tot plegat perquè continua tancada l'avinguda de Gabriel Alomà en sentit al passeig marítim a causa d'un clot. Per saber quin és l'estat a aquesta hora en aquest punt de ciutat, connectem amb la nostra companya Francesca Mas. Francesca, quina és la situació ara mateix?
2: Bon dia, ja ho sentiu, és el renou dels operaris de Malla que fan feina de valent per tornar a la normalitat en la circulació a les avingudes. Tot això després de l'enfonsament d'una part de la calçada a prop de la caserna militar. En aquest moment, pràcticament totes les tasques estan fetes i ara falta la reposició de l'asfalt. Segons ens informen, en una hora, hora i mitja es podrà reobrir el trànsit. La incidència ha causat talls d'aigua a la zona i 6 línies de l'EMT han estat desviades provisionalment a una parada de Joan Maragall per donar servei als usuaris. Són les línies A1, D9, 23, 25, 31 i 35.
1: Gràcies, Francesca. Doncs continuarem ben pendents per informar d'aquestes afectacions. Continuem amb més qüestions del dia. Els ecosobiranistes d'Ara Més, conformat per Més per Mallorca i Menorca i ara Eivissa, proposen una llista unitària amb les forces progressistes a l'esquerra del PSIC de cara a les eleccions del 29-N. Ja han iniciat converses amb formacions com Sumar, Podem i Esquerra Unida. La proposta l'ha presentada avui a Palma Carme Gomila, que ha defensat fer front als comicis amb esperança i alegria i no des de la por o la resignació.
3: I amb la convicció i la responsabilitat que tenim una oportunitat històrica per construir una opció que il·lusioni a molta de gent.
1: I la Confederació de Sindicats d'Inquilines proposa l'11 de novembre per convocar la vaga general per l'habitatge, una data que es confirmarà en tot cas a aquesta hora baixa a la reunió que mantindran amb la resta de plataformes, ja que només la pot convocar una organització sindical amb implantació al territori. En aquest cas seran UGT i Comissions Obreres que ja han manifestat el seu suport a l'aturada. Pedro Omar és secretari general d'UGT.
4: Pretendemos no solo adherirnos, sino liderarlo, porque, como he dicho antes, cualquier movimiento encaminado a mejorar las condiciones de vida de la gente y de los trabajadores y trabajadoras no puede encontrarse con ese escollo insalvable que es la vivienda. Y aquí, insisto, el mundo del trabajo tiene mucho que decir.
1: Vaga que es convoca malgrat l'aprovació dels decrets d'habitatge i que ha conduït a una mobilització social que no afluixa. Les persones acampades a la plaça d'Espanya de Palma asseguren que seguiran lluitant pel dret a un habitatge digne i pel que fa a l'acampada de Madrid, la justícia ha tornat a rebutjar el desallotjament de la Puerta del Sol. El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha desestimat les mesures cautelars sol·licitades pel govern d'Isabel Díaz Ayuso per posar fi a la protesta. En les darreres 24 hores han arribat a les illes 116 persones migrants en 6 embarcacions irregulars. La darrera ha arribat aquest matí a la zona de Cala Mondragó, a Santanyí, amb 29 persones a bord. La resta també a Mallorca i a Cabrera. Del total de persones localitzades, 39 són d'origen magrebí i 77 provenen del sud del Sàhara. I en la plana de successos continuem ben pendents de l'audiència provincial de Palma. Aquesta hora està previst que es presentin les conclusions finals del judici de l'acusat d'assassinar la seva parella a Can Pastilla l'any 2024. Així arribem a les 4:04. Tornem amb més notícies a les 5.
0: Més informació a ib3noticies.com.
5: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.

0: ID3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. Ja ha quedat reobert el trànsit al tram de l'avinguda Gabriel Alomà a Palma en direcció al passeig marítim, que des d'aquest matí ha quedat tallat per un clot a la calçada. Durant bona part de la jornada hi ha hagut retencions des de 31 de desembre fins a la benzinera prop de la mà. Per saber quina és la situació a aquesta hora, anem cap a aquest punt de ciutat i connectem amb la nostra companya Francesca Mas. Francesca, ja s'ha reprès la normalitat?
2: Bon dia, sí. A poc a poc es va recuperant la normalitat. Els operaris de Malla han fet feina fins fa uns minuts. Ara els cotxes ja circulen en els dos sentits de l'avinguda Gabriel Alomà i pel que fa al servei de bus també tornen a circular per les parades habituals després que es desviessin per mort de l'avaria. En aquests moments no hi ha pràcticament tambors, tot i que sí que n'hi ha hagut fins fa una estona, escoltant alguns dels vianants que han passat per aquest punt.
3: Sí, avui de matí quan he sortit de Canostra hi havia molt d'embòs a les avingudes sortint direcció cap a Escort Inglés, digamos, i el carrer que anava d'avingudes cap a la mà estava teat. Però bé, hi havia la policia, però l'únic és que hi havia molt de cotxes.
4: Acabo de salir de trabajar, he visto que por el otro carril había un pelín de tráfico, pero bueno, por donde subía yo, bastante bien, bastante fluido, consigo encontrar sitio bastante rápido y la verdad que sin problema.
2: El clot que ha causat l'incident ja ha quedat tapat i l'avaria a les canonades també està arreglada.
1: Gràcies, Francesca. Doncs, com dèiem, a poc les avingudes tornen a la normalitat. I encara parlant de Palma, l'empresa pública d'habitatge Casa 47 construirà 43 pisos assequibles a la barriada de Son Oliva. El valor estimat del contracte per a la redacció del projecte es fixa en 500.000 euros, impostos exclosos, i les ofertes podran presentar-se fins al 9 de desembre. Els habitatges tindran entre 1 i 3 dormitoris i seran d'entre 40 a 90 metres quadrats. Són habitatges que formaran part del Parc Estatal d'Habitatge de manera permanent. En la plana política, Mas Madrid proposa que Ada Colau sigui la candidata del nou Front Ampli. L'exalcaldessa de Barcelona seria la cap de llista per la província de Barcelona i la candidata a la presidència del govern per a la nova confluència d'esquerres. D'altra banda, el coordinador d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, ha comparegut després de reunir-se a la formació per analitzar l'avançament electoral. Maillo es mostra partidari de la vaga general i també de les eleccions en les quals Front Ampli, diu, es postula com una formació que englobarà el bloc de les esquerres.
5: Ofrecemos este espacio a toda organización política de la izquierda transformadora de nuestro país que quiera, con nosotras y nosotros, generar un bloque histórico que determina el futuro de España.
1: I avui s'han publicat al BOE els dos reials decrets de la llei de l'habitatge aprovats ahir al Consell de Ministres. Encara no hi ha data per a la convalidació per part de la Diputació Permanent. El primer, el que recull el gruix de mesures, entrarà en vigor demà, ja que es preveu que prosperi amb el suport del PNB. És un text que inclou novetats sobre els desnonaments, els habitatges turístics o la compra especulativa per part de fons voltor, la qual amplia fins al 2030. Ho explica l'advocat Miquel Àngel Mas i Colom.
6: El que fa és dificultar l'adquisició per part de fons voltors, no? És a dir, li posen més requisits, a més amplien els grans tenidors, no? El que vol intentar impedir que se faci negoci en el seu habitatge.
1: A Catalunya ha localitzat el cos sense vida d'un home dins d'una furgoneta en un túnel a les Franqueses del Vallès. El cos ha aparegut quan els equips han començat a buidar el pas inundat. La víctima encara no ha estat identificada, però s'ha descartat que sigui el menor desaparegut durant els aiguats a Granollers. La troballa podria elevar a 3 les víctimes mortals del temporal, tot i que encara s'ha de confirmar que la mort estigui relacionada amb les pluges torrencials. Amb aquest apunt arribem a les 5 i 4 minuts. Més notícies a les 6.
0: Més informació a ib3notícies.
7: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio. Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
8: Som-ne Catalina Solivelles i vos vull convidar a venir a veure una nova versió de Quan venia l'esquadra, que va ser un text que jo vaig interpretar fa 12 anys. En aquesta nova versió, la taula de feina de Nacesc Ensenyat condensa tot el seu món recordat i així seguim celebrant a Nacesc Ensenyat.
9: Quan venia l'esquadra aquest dissabte 3 i diumenge 4 estrena el Saló Parroquial del Port de Pollença i dilluns 12 d'octubre el Club Pollença. Les entrades ja estan disponibles a tiquettip.com i a l'Oficina de Cultura.
10: Cuidar la badia és una responsabilitat compartida. I tu, què pots fer per ella?
11: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.

Molt bon capvespre. Iniciem aquest de petit ple de tardor. Avui és dimecres, 7 d'octubre, i iniciem la programació ben farcida, per cert, aquest dimecres. Tenim molta programació. Com sabeu, cada dimecres tenim ronda amb l'oposició. Avui és el torn d'en David Alonso, de la formació del Partit Popular de Pollença. Ens parlarà de les impressions dels temes d'actualitat del municipi, com sempre, i també de l'àmbit autonòmic i també, com no podies d'altra manera, de l'àmbit nacional. Això serà a les 5 i mitja. Després, just després d'en David, a les 6 tindrem aquesta presentació que tenim aquest divendres, dia 9, perdoneu, a les 7 a Can Llobera, aquesta presentació del llibre Son Coletes, història de la mort a Manacor, de la pesta del 1820 a la repressió de la Guerra Civil. El seu autor, Antoni Tugarés, ens ho explicarà, i també tindrem aquí en directe el qui presenta l'acte, en Pepe García. Això serà a les 6, fins prop de les 7 menys quart, i donarem un bocat d'espai de música, i després sí que a les 7, com cada dimecres, entraran els amics de el Mallorca, amb el seu programa, el seu espai, Upipero. Serà a les 7 fins a les 8. I bé, abans de donar pas en aquesta programació tan farcida d'avui dimecres 7 d'octubre, fem un repàs, com sempre, per l'agenda d'aquesta setmana del municipi. I començam recordant els clubs de lectura. Aquí a Pollença, el club infantil, podeu contactar Can Llobera, passar per allà per la biblioteca o a través de l'adreça de correu electrònic mediadora@ajpollenca.net. Pel que fa al Port de Pollença, es fan a la Biblioteca del Port. Les sessions són el darrer dimarts de cada mes i les inscripcions i l'informació les podeu fer a info@siracusacultural.com. I queda una funció de quan venia l'esquadre d'aquesta nova versió, aquesta adaptació teatral de l'obra de Xesca Ensenyat, que interpreta meravellosament Catalina Solivelles. I d'ahir aquest dilluns, dia 12, tindreu l'oportunitat de veure la darrera funció, la tercera d'aquestes funcions que hi ha hagut. Serà a les 7, al Club Pollença. Les entrades ja les teniu disponibles a tiquetti.com o a l'àrea de cultura. El preu són 10 euros. I per la Mare d'Entitats Parròquies de Pollença organitza aquest dimecres, avui, dia 7 d'octubre, un taller de neules calades per decorar la iglesia. El taller comença just ara, a les 5, i està obert a tothom. No és necessari tenir experiència prèvia i l'activitat es farà a la parròquia, però heu d'entrar per la part de darrere, pel carreró del vent. I ens ha arribat un missatge a Tercera Edat de Colònia que d'aquest viatge a Galícia del 17 al 12 de novembre encara queden places disponibles. El preu són 675 euros, però per més informació aneu i passeu per l'oficina de l'associació d'aquesta entitat. I l'associació Persones Majors de Pollença vos recorden aquest dinar aniversari, dia 11 d'octubre, això és la setmana que ve. El menú inclou frit, porcella i diferents plats, gató i gelat, ball i música també en viu. El preu, recordant que són 25 euros per als socis i 30 euros per als no socis. Podeu adquirir aquest tiquet dimarts i divendres de les 6 a les 8 a l'oficina de la mateixa associació. I ja tenim data per la propera campanya de donació de sang. Aquí a Pollença serà dia 16 d'octubre, com sempre, al PAC, i dia 27 serà el torn del Port de Pollença a l'Associació de Veïns. I recordeu que sempre és recomanable reservar cita a la web donasang.org. I ara parlem de quintes. La quinta del 54 vos recorda que celebren els 72 anys amb un dinar al restaurant La Parra. Serà final de mes, dia 31 d'octubre, a les 2. I les inscripcions es podeu fer al mateix restaurant La Parra. I també mos han informat avui mateix, la quinta del 48 fa un dinar de celebració. Serà al bar Tolos el dissabte, també dia 31 a la 1:30. I si voleu més informació podeu contactar amb en Felip Cerdà al 627 40 64 83.
Per altra banda, la tropa de cornetes i tambors de Soldà aquest dilluns, dia 5 i fins dia 15 d'octubre, va iniciar aquesta jornada de portes obertes. Les trobareu dilluns i dijous entre les 8 i les 9. Serà al pati del Joan Mas. I l'Esplai Worm fa un taller de varetes màgiques. Serà dia 17 d'octubre a partir de les 5 i l'espai que han empleat és a Can Boom. El preu serà la voluntat i les inscripcions les podeu fer tant a les xarxes d'Esplai Worm com a Can Boom. I també recordar que l'Associació de Veïns de Pollença fan una excursió pujada a Lluc, es diu menja dia 18 d'aquest mes, dia 18 d'octubre, i inclou el dinar, arròs brut, postres, aigua i el bus de tornada. El preu són 28 euros i les inscripcions les podeu fer dimecres entre les 7 i les 8 a la caseta d'Uparc. I passam ara a agenda dia per dia. Demà dijous, dia 8, la segona tanda de Cineclub al Club Pollença amb la pel·lícula Jim Queen, una comèdia negra d'animació per adults als voltants de les xarxes socials i l'homosexualitat. És a les 8, però recordem que les entrades són 4 euros per als socis i 6 per als no socis. També demà dijous hi ha les sessions informatives d'EMSER per explicar aquest nou servei de recollida de residus en contenidors de càrrega lateral al port de Pollença. N'hi ha dues, totes dues són al Saló Parroquial, una a les 11 del matí i l'altra a les 6 de l'hora baixa. Passam ara divendres, dia 9, hi haurà presentació del llibre, com vos dèiem, Són coletes, història de la mort a Manacor, de la pesta de 1820 a la repressió de la Guerra Civil. El seu autor, Antoni Tugores, ens ho contarà avui de cap vespre i ho presenta l'altre també, que serà aquí, en Pepe García. Serà a les 7 a Can Llobera aquest divendres. I seguim en divendres i aquest concert Música i Poesia, una trobada entre sons i paraules, la proposta que comptarà amb la participació de la pianista Neus Estarelles i el saxofonista José Miguel Ortiz Solivelles. Premi d'Art Jove, aquest darrer, el certamen de joves intèrpretes 2025. Amb la ballada de la música clàssica també inclourà la intervenció del poeta Toni Xumet, que recitarà versos de Bernat Cifra. El concert començarà a les 8, l'entrada és gratuïta, tot i que indiquen que l'aforament és limitat. I també aquest divendres torna a la segona tanda, la tanda de tardor de Teatre de Barra. Serà la birreria que podeu gaudir de Fast Pass, al Club Pollença, El silenci dels residents i a Overmood Rumis. Les funcions són a partir de les 8 i el preu són 5 euros per funció.

I acabant, com sempre, aquest repàs per l'agenda, per recomanar les exposicions que teniu encara disponibles al Jardí de Joan Marc. Pels que heu passat per davant del museu, veureu que encara hi ha instal·lades aquestes fotografies guanyadores del certamen Serra de Tramuntana, Patrimoni de la Humanitat. Pel que fa a l'Iglesia del Convent, aquesta exposició encara disponible a Naturezza d'Albano Alfonso fins dia 25 d'octubre. El Club Pollença ha allargat aquesta exposició ja que ha ensenyat un món vídeo i obra de la filla il·lustre de Pollença fins a final d'any, i també per gaudir de l'exposició a l'aire lliure, Sons de Mar, al Passeig Sara Alegui, això davant el port, davant l'oficina de turisme, i n'és la comissària, l'antropòloga Diana Borràs.

Respira, gaudeix. Això és Ràdio Pollença, el 107.9 de la freqüència modulada.

Aquest és el so de la tardor a Ràdio Pollença. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.

0: Continuem aquí en directe a Ràdio Pollença, quan són ara les 6 i 20 del cap vespre. Com vos han dit, aquest divendres tenim una fita ben important i és que se presenta el llibre Son Coletes, història de la mort a Manacor, de la pesta de 1820 a la repressió de la Guerra Civil. El seu autor, Antoni Tugores, vendrà a la presentació i el tenim a l'altra banda del telèfon. Toni, bon cap vespre, com estàs?
1: Hola, bones tardes, molt bé, vosaltres.
0: Molt benvingut a Ràdio Pollença. I tenim aquí els estudis també en Pepe García, que serà l'encarregat, és historiador, i sabeu que dona classes aquí a l'Iencifra, i serà l'encarregat de presentar aquest acte. Com estàs, Pepe?
2: Hola, hola, molt bé.
0: Molt benvinguts. I doncs, si t'apareix, començant, farem un recorregut, perquè ja com diu el títol, que això és un recorregut històric. Comença en aquesta pesta bubònica de l'any 1820 i va fins pràcticament a la Guerra Civil, aquesta repressió, en el 18 de juliol de... del 36. Toni, per qui no sàpigues, són coletes, que si mos expliques aquest espai que s'ha anat transformant al llarg del temps, segons el teu llibre, sí. Si mos expliques un poquet que són coletes per qui encara no sàpigues.
1: Bé, són coletes és un antic cementeri de principis del segle XIX que condensa, diríem, a l'actualitat dos segles d'esdeveniments que han marcat d'una manera important la vida de Manacor i jo diria també de part de Mallorca, perquè primer és un cementeri que s'adquireix un terreny per enterrar-hi els possibles empestats de 1820, que en el final només n'hi va haver dos i no s'enterraren allà. Se va pegar foc a la casa on havien mort aquestes dues persones i no s'ha sabut mai a on les havien enterrades, no? Però va quedar com a lloc per enterrar-hi, ja per obligació de les autoritats, per enterrar-hi tota la gent que se moria de 1820 fins a 1835, 15 anys. Sí. El 1835 se va fer un altre cementeri més a prop del poble i se va oblidar de que hi havia aquest cementeri antic fins que l'any 1936, com que a les afores de Manacor, bastant lluny de la població, va ser utilitzat per fer-hi assassinats, diríem, sigilosos, per entendre'ns una mica, no? Ja lluny de la població, sense que se'n també sentant. Set anys després, no acaba aquí la història, sinó que set anys després se construeix un cementeri nou damunt les restes d'aquell cementeri, per tant, damunt les restes dels assassinats de la Guerra Civil.
0: Clar.
1: És per això que les excavacions que s'han fet a partir de 2020, 2021 i 2023, s'han fet tres campanyes, sí, que han donat un resultat excel·lent. S'han pogut recuperar unes 129 víctimes, tot i que aquesta construcció que hi ha de criptes subterrànies damunt d'aquell espai, sí, que inicialment ocupava. I diria que ha continuat, ara més aviat continua com a cementeri local, és allà on s'enterren el difunt de Manacor, però també s'ha convertit a l'actualitat en un lloc d'homenatge a les víctimes i de, diríem, de reparació democràtica.
0: De memòria democràtica.
1: Amb una, sí, exacte. Amb una tasca també important de pedagogia per la gent que hi va, moltes vegades, de grups que hi van, per veure què és el que hi va haver allà, i basat tot això en les troballes que s'han fetes durant aquests anys paràtics i ara en s'ha dit.
0: Si et sembla, començam, com hem dit, des de l'inici, si et sembla bé, anirem així cronològicament en aquests dos segles que pràcticament separen des de 1820 aquesta pesta bubònica que va ruixar principalment la zona de Llevant de Mallorca, pobles com Artà, Cap de Pere, Son Cervera i Sant Llorenç d'Escardassà varen veure minvades la seva població. Un de cada tres habitants morien de forma sobtada a quasi mesos. Va ser una cosa bastant catastròfica que em pots explicar. Sí. De fet, se va crear, tu ho has dit ara en el principi, Son Coletes se crea precisament per aquesta pesta de l'any 1820.
1: Exacte, la pesta de 1820, que és una pesta bubònica i pneumònica, vull dir, ara s'han fet estudis i s'ha vist que no només era bubònica, que hi havia, diríem, més ingredients a dins aquesta malaltia. Quan apareix la pesta, a Manacor, fins en aquell moment a Manacor i altres pobles, s'havien negat sistemàticament a complir la llei. Hi havia unes lleis específiques i molt concretes que obligaven els ajuntaments a tenir un lloc d'enterrament fora de les iglesis, fora de la població, perquè fins en aquell moment a Manacor s'enterrava bàsicament dins les dues iglesis que hi havia, l'iglesi, diríem, l'iglesi gran i el convent dels dominics, s'enterrava dins vasos subterranis que hi havia allà, a les capelles, i també entorn a l'iglesi, perquè la gent des de l'edat mitjana cercava la proximitat en l'altar major com a garantia de salvació, no? I el 2020 ja no tenen excusa, veuen que Son Cervera cauen la gent com a mosques, perquè Son Cervera va morir més del 50% de la població, vull dir, allà és un de cada dos. I Artà, diríem, seria un de cada tres aproximadament, mentre que Cap de Pere i, que n'hi va a 100 i pico, sí, i Sant Llorenç ja és inferior a la xifra, perquè aquests dos pobles, Son Cervera i Artà, van passar de 1.000 víctimes. Quan parlem d'aquestes xifres i ho comparam, per exemple, en la Covid, que hi va haver fa uns anys, que en altres morts va aparèixer una calamitat immensa, hem de pensar que el que va passar en aquells moments no té comparació possible.
0: Clar.
1: Va ser així, que se va de manera urgent, se va comprar un bocinet de terra per enterrar-los empestats. Per sort, no, a Manacor ja no va passar, perquè se va fer un cordó sanitari impressionant, que funcionés a la perfecció fa dos segles.
0: Perquè no partigués a la pesta cap a Palma, exacte, cap a Ciutat, que hagués estat un desastre.
1: Sí. És que hi havia molta proximitat de pobles com Santa Margalida, com Petra, com Ariany, que estaven molt propers a la línia aquesta que varen fer, aquesta línia que varen guardar d'una manera extraordinària durant mesos fins que s'ha acabat la pesta.
0: Aquest cordó sanitari que varen fer.
1: El cordó sanitari va ser impressionant, sí. Utilitzant l'exèrcit.
0: Sí, militar. Sí.
1: Hi havia un home cada cent passes i s'havien de veure un en l'altre, i de manera que si hi havia arbres per mi se tomaven sense cap tipus de contemplació, i bé, gràcies a això jo crec que se va poder fer un cordó que va ser sumament efectiu.
0: Pepe, anem amb tu ara mateix. Si el que d'ara, en Toni, a través d'aquesta creació de Son Coletes i a través d'aquesta pesta que hi va haver 1820, es va crear una nova forma d'enterrament, que en certa manera en Toni ja mos ho ha dit, que abans enterraven dins l'iglesi, i se fa, simplement el que fa és agafen el que abans s'enterrava dins l'iglesi i se du fora del poble, com més en fora millor. Com creus que canvia la manera d'enterrar? Per què? Tu creus que aquest motiu és aquesta pesta? Com crec que fa que les formes d'enterrament canviïn a través de primeres, algú a primer del segle XIX?
2: Bé, jo crec que el principal a principi del segle XIX, que Toni també lo comenta en el seu llibre, no, és l'arribada de les idees de la il·lustració, sobretot, i aplicar la raó, no només la tradició, no, i llevar una mica aquest poder a la Iglesia, que fins que aquell moment un poder que econòmicament també era molt rentable, no? I arribar a les idees evidentment de que prioritzen la salut i la higiene sobre altres coses, no? I jo crec que la història que conta Toni és bastant paral·lela a lo que passa aquí a Pollença, no? Que també teníem el cementeri on és ara la plaça, al costat de la Iglesia, i també se trasllada primer a un emplaçament, no? I després al definitiu. O sigui, crec que en aquest sentit hi ha una història molt paral·lela i que respon a aquesta idea d'il·lustració d'aplicar la raó i els nous coneixements sobre higiene, no? I sobre salut que s'apliquen en aquest moment. Entonces, crec que és molt interessant el que narra Toni en el llibre, no? Que és aquesta lluita. Mentre se fan, s'estan fent ordenances, no? Per Carlos III, ja, que és el primer vamos a decir, rey déspota ilustrat, ¿no? De intentar cambiar las cosas y las resistencias que se troban por parte de la sociedad tradicional, ¿no? Y sobre todo en aquel caso de la Iglesia, porque para ella era un negocio muy importante.
0: Sí, és el que estava dient ara, que el que estava a punt és l'importància d'agafar aquestes normes sanitàries que instauren en certa manera la il·lustració i també deixar que les iglesis tinguin aquesta potestat de que la gent s'hagi d'enterrar dins els seus. Que el que ha dit també Antoni, molt important, aquesta proximitat a l'altar, que deien que per així que tenies més salvació, estaves més a prop de la...
2: Evidentment, quan més de pes tenies i més poder, clar, te permetia clar. Estar dins la iglesia i si no de fora, no? I una cosa que també me sembla molt interessant del llibre que narra és com aquest cordó sanitari no va ser igual per a tothom. La gent que era poderosa no va tenir cap problema per sortir i anar-se del lloc perillós que era en aquest moment.
0: Sí, si pagaves, passaves.
2: Si tenies poder, influència i dos ves, podies passar.
0: Molt bé, i d'ahir, si vos sembla, arribam al 1936, que converteix Sant Coletes en un lloc tan important per entendre la repressió de Mallorca. He mirat qualque entrevista teva, Toni, tornant amb tu, i principalment sí que es veia que hi va haver molt de afusellaments quan hi va haver aixecament militar l'any 36 de juliol, però sí que es veia que principalment hi varen ser assassinades dones, en paldes moltes més, eh?
1: Sí, aquesta és una de les característiques de Sant Coletes. Mm-hmm. De qualque manera, jo a vegades dic és el cementeri de les dones. Uh-huh. I per què dic que és el cementeri de les dones? Perquè a Mallorca, en total, hi ha 17 dones desaparegudes. 17 en total. Dues d'elles sabem que una va ser trobada a Calvià i identificada, na Joana Baño, i una que no ha estat trobada a Sencelles, que és na Pilar Sánchez. Uh-huh. Na Pilar Sánchez. Tret d'aquestes dues, totes les altres o s'han trobat a Manacor o em falten dues per trobar. Sí. Totes les altres s'han trobat ja. Uh-huh. Una, per cert, l'any 1953 va ser exhumada per ordre d'un jutge, diríem, uh-huh, franquista, com és normal, 1953, però se sabia que hi havia hagut aquest crim durant la guerra, però que era un crim que no obeïa a raons polítiques, uh-huh, sinó particulars, com molt d'altres n'hi va haver. Vull dir que era una norma bastant general, això d'eliminar gent segons les conveniències. Uh-huh. Però, a part d'això, tornant a la teva pregunta, sí, totes les altres dones, les cinc roges del Molinar, uh-huh, d'una manera totalment inesperada, perquè sempre s'havia situat a la seva mort i el seu enterrament a Porreres. Sí. Jo dic que no és incompatible la mort a Porreres i l'enterrament a Sant Coletes. Sí, ho podria explicar més àmpliament, però crec que seria un poc massa llarg. És compatible les dues coses, però per altra banda s'han trobat el grup de dues dones, mare i filla, que són dues dones pageses que varen desaparèixer dia 8 de gener, estaren tancades fins dia 8 de gener, els posen en llibertat i el mateix dia 8 de gener els maten i els enterren a Sant Coletes. A més d'aquestes, llavors s'han trobat quatre cossos de dones i no hi ha altre, quatre cossos junts, uh-huh, i no hi ha altre grup desaparegut més que les cinc milicianes infermeres d'en Bayo. Uh-huh. El que passa és que fins ara no s'ha pogut identificar cap d'elles. Uh-huh. Perquè estan en un pèssim estat. Uh-huh.
0: De totes maneres, Toni, perdona, aquestes infermeres crec que eren un grup de cinc, si no vaig equivocat, i n'han trobat quatre, precisament xapat aquest grup, sí, per aquestes coses.
1: Exacte.
0: Per subterrànies.
1: Aquestes subterrànies, uh-huh, aquestes parets, no només en aquest cas, en molts d'altres casos, per exemple, de milicians, hi ha un grup de milicians que teòricament requeria ser de 39, uh-huh, i n'han trobat 11.
0: Clar.
1: Vull dir, perquè hi ha totes aquestes construccions subterrànies han espanyat per complet el que seria el cementeri antic, on s'haguessin trobat no sé quantes víctimes, no ho sabem, però així i tot, a pesar de que només s'han pogut excavar els passadissos i les jardineres, s'han trobat 129 víctimes. Vull dir que jo crec que s'ha fet una feina extraordinària, s'ha excavat tot el que se podia excavar, no, ja no hi havia més terreny, tot l'altre ja eren criptes i no s'han tocades, i així tot, ja dic, de 15, de 17 dones, 15 són a Manacor.
0: Has parlat de les roges de Molinar, no podem deixar d'esmentar Aurora Picornell entre elles, i a més varen trobar aquesta, com tu has denominat, aquesta arma de destrucció massiva, que és la ploma amb què ell escrivia, la varen trobar.
1: Està clar. Sí, sí.
0: No podem deixar de fer memòria.
1: Jo crec que he posat una arma de destrucció massiva, una ploma estilogràfica, d'una manera... evidentment no és una arma de destrucció massiva, però s'ha vist sodi que hi havia damunt aquesta ploma estilogràfica, damunt la feina que feia Aurora Picornell, que era escriure. La cultura, tots els escrits que ella va fer a favor del món obrer, del feminisme, de contra el feixisme, tot això sí que per molts era considerat, encara que fos metafòricament, una arma de destrucció massiva.
0: Aquesta pregunta la vols faig a tots dos, el que passa que ho direm que comenci en Pepe, perquè en Pepe, així mos anirem alternant un poquet, tu, Toni, descansaràs i respiraràs una mica,
1: molt bé,
0: i li passaran la paraula a en Pepe. Pepe, avui en dia el que estem envoltats a l'actualitat, no m'ho anem ja històricament, sinó en el món d'avui de dia, hi ha qui diu que obrir forces és obrir ferides. Que els hi poden dir a aquesta gent que encara avui, en dia d'avui, diuen que fer memòria democràtica, tornar els morts en els seus familiars, encara diuen que això no, que això és fer política i que això no s'hauria d'haver fet.
2: Precisamente es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que es tancar ferides, no obrir ferides. Yo creo que en una mica d'empatia qualsevol persona pot pensar que vol saber on estan enterrats els seus avantpassats, no? O familiars. I jo crec que històricament ha estat així. O sigui, és que ja en la Ilíada se plantea la importància de donar enterrament a l'avantpassat, que és una manera de mantenir-lo present també, no? Crec que el problema, que lo que ara ha quedat totalment destapat, és que la transició que nos havien venut com que havia estat una meravella, pues realment no va ser així, no? I aquesta feina tan important, no, de poder recuperar, no, als teus parents, va començar ja a principi de la transició, i precisament va ser a partir del cop d'estat del 23F, quan estaven fent els familiars i associacions pel seu compte, pues clar, va haver molt de por, en cap moment ha hagut per part dels governs, no, suport a aquesta feina, i per desgràcia s'ha perdut moltíssim de temps, no? I per desgràcia també hi ha gent que encara avui en dia no reconeix que havia un règim democràtic, que va haver un cop d'estat que va fracassar i va donar lloc a la guerra civil, i és el problema que tenim una dreta que mai ha, bueno, que és una dreta que ve evidentment del franquisme, que va ser fundada per ministres franquistes, tenim una monarquia que va ser imposada per la dictadura franquista, i aquesta idea de que la república no era una democràcia i que tot el que va passar pues ja ha passat i s'ha de tapar i punto, per desgràcia pues mai segueix present, no? O sea, jo la veritat que com jo professor d'història, no de media historiador, licenciado en història, m'escarrufa quan veig com se venen llibres i n'hi ha TikTok, YouTubers i totes aquestes gent que estan simplemente modernizan todos esos argumentos que utilizaba la historiografía franquista, ¿no? Ahora te digo, en lo que no te vuelven contar, y están fent exactamente lo mateix que se estaba fent en temps de Franco, ¿no? Bé, es mort d'un bàndol, van ser enterrats la majoria dignament, y el del otro pues encara están en cunetas, y bueno, ahora que tenim la bola negra, ¿no? Que veig que por sort és una pel·lícula que veus que està arribant a gent jove, no? que és molt necessari, que nos recorda, pues, a través de la figura de García Lorca, ¿no?, la vergüenza que tenim en aquest país de no, de una vegada, tancar aquesta ferida de la guerra civil, la dictadura, i realment pues, tenir molt clar el que és una democràcia i el que era una dictadura, i que d'una dictadura no se pot treure res positiu.
0: Toni, que em trobes? Ara jo li vull demanar, ja ho ha adelantat en Pepe, jo li anava a demanar a Armand si que realment aquest capítol del franquisme s'ha donat a l'adolescència de forma necessària, perquè els joves que tenim avui en dia encara no saben o no volen entendre aquesta època franquisme, que va ser un cop d'estat, que va ser un aixecament militar en contra d'una república democràticament triada, encara que els hi costa, i és el que diu ara en Pepe, que estic tot, pareix com si fos en Goebbels, és a dir, és una màquina de propaganda que és preocupant. Què trobes?
1: Bé, que és efectivament així. Vull dir, la batalla avui en dia és pues, relat. A veure qui aconsegueix guanyar aquest relat. Jo el que m'agradaria dir és que el franquisme va procurar recuperar les seves víctimes. Tota aquella gent que havia estat assassinada i que va ser treta de la càrcel Model de Madrid i que havien estat assassinats, que n'hi havia amb un número important a les afores de Madrid, a totes aquestes víctimes se varen desenterrar a l'any 1939, acabada la guerra. Vol dir que també era important per ells recuperar els seus. El que és immoral es vol recuperar, és d'una part, i no vol que els seus recuperin. Basta veure l'emoció de les famílies que han tingut la sort de que s'hagi identificat un familiar seu. Basta veure l'emoció d'aquesta gent per veure lo important que és per totes les famílies, per totes les persones, recuperar un ser estimat que ha desaparegut. Basta veure també quan hi ha una desgràcia natural o que la mà s'endú unes persones o s'ha un aiguat. L'important que és recuperar les persones, encara que sàpiguen que són mortes, recuperar la persona de qualsevol manera és tancar un dol. I això, per desgràcia, hi ha gent que no ho vol entendre, però que si ho visquessin en carn propi ho entendríem molt fàcilment.
0: Pepe, torna'm a tu. Tu seràs el que presenta la gata d'aquest divendres dia 9 aquí a Can Llobera, serà a les 7. Quin punt t'agrada més? Ja sé que és un poc difícil, però sí que m'agrada demanar en quin punt, que és el que t'agrada més com a historiador.
2: Jo crec que aquí en Pollença especialment hem de parlar de que se va recuperar un dels cadàvers que se va recuperar en Son Coleta, és el de Bartomeu Fornes Bordoi, que l'any passat va poder tornar-se els seus restos a la seva família aquí a Pollença, no?, i que al final descansa al costat de la seva esposa. Y bueno, claro, evidentemente es una historia, o sea, que une un poco Son Coletas a Pollença, ¿no? Y bueno, yo creo que este es un aspecto muy interesante, aparte, evidentemente, de todo lo que es que todo el llibre me ha semblado muy, muy interesante, ¿no? Y para mí es un placer y un honor, porque creo que Toni Tugores es de aquestas personas que se ha tornado, bueno, imprescindible, ¿no? Y necesaria a la hora de recuperar la memòria democràtica. O sigui, hem de valorar realment tota aquesta gent que ha fet hores i hores d'arxiu, i en el cas de Toni també de història oral, d'entrevistes, perquè si no totes aquestes històries haguessin desaparegut. Clar, directament. O sigui, i crec que això s'ha de valorar, perquè hem perdut moltíssimes històries, hem perdut molt de coneixement sobre tota aquesta època, i gràcies a gent com Toni pues hem recuperat una part important.
0: Toni, hem començat a Son Coletes, que és el protagonista, és aquest espai que va ser lloc de terror, després va ser un lloc de silenci, i ara avui és un lloc de memòria. Volem intentar que sigui i continuï seguint un lloc de memòria. Com ha canviat al llarg del temps aquest significat? Això també ho mostres en el teu llibre, arran de que ho anem llegint, veiem aquesta història de com va canviar l'espai. Com ho podríem explicar així, un poc de manera breu?
1: Bé, de manera breu jo crec que hem fet un poc aquest recorregut, no? Es comença com un lloc per empestats i acabam amb un lloc de memòria, amb un lloc d'homenatge. De fet, ara hi ha dos dies a l'any que se fa un homenatge. Primer, amb motiu del 14 d'abril, cada any, des de l'any 1984, que varen començar, se fa un acte, diríem, amb bastanta de gent, i sol haver centenars de persones que venen a fer un acte d'homenatge a totes les víctimes que moriren a Son Coletes o que han desaparegut i que no sabem exactament on són. I per altra banda, també, dia 5 de setembre, que ha fet enguany 90 anys que varen matar les infermeres a Son Coletes, precisament, també se fa un acte més senzill, no hi ha tanta de gent, però també se fa un acte molt sentit per commemorar aquest

0: de se fa des de 2010, també sense interrupció. Cada any hi ha, un agent que va allà, deposita unes flors, fan discursos, és un moment més de record de tota aquesta gent que va morir de l'expedició, que va ser un fracàs, per cert, de l'expedició d'en Bayo, i de com aquestes dones varen ser doblement assassinades, perquè també assassinaren la seva memòria. Clar. I després de tot varen estendre damunt d'elles una quantitat de mentides,
1: de
0: sobre elles, de calúnies, que no tenen per on agafar, però bé, que són contradictoris fins i tot en el que ells mateixos escrivien, però bé, és una manera de retornar-los una mica tot el que els han robat durant tant d'anys.
1: Aquesta dignitat, sí.
0: Exacte.
1: Pepe, també llavors llança tot dos en aquesta pregunta. Per què et creus que s'ha torbat tant? És a dir, pràcticament fa que ha fet 80 anys que estem fora dictadura. Perdona, 80 anys, no m'he passat.
2: 40, més que de dictadura.
1: 40. Bé, en dictadura, exacte, dictadura, i després els 40 de democràcia. Per què creus que s'ha torbat tant a parlar del que havia passat? Jo crec que això ha estat un... Aposta d'abans, Pepe, de la docència. Jo recordo, sí, quan jo anava a escola, que quan arribàvem en Franco s'aturava. Sí, història. No mos ho van explicar. Jo mos hem anat formant molta gent, perquè mos ha interessat el tema i hem anat llegint llibres i mos hem anat interessant, però moltes vegades sí que es veu que la docència en aquella època, per què creus que se va torbar tant en dir això va passar?
2: La gent que va viure tot l'horror de la guerra civil i la repressió posterior tenia molt de por, i la meva experiència és el silenci, no? O sea, els pradins no volien xerrar del tema, o sea, molt de gent no volia xerrar. Per part de del govern no ha hagut mai cap intenció tampoc de donar suport i de fer el que s'havia de fer, no? Jo ja crec que he donat unes idees abans, no? De que en realitat no hem d'oblidar que la democràcia en gran part no és una transició en la que n'hi ha molt de por a que tornés una guerra civil, als militars, i després, el que passa que ja són 40 anys, clar, i després sempre se diu que no és el moment, no? I com tu dius, que no s'ha d'obrir ferides i tota aquesta història. I la qüestió és que la docència, clar, jo anava a un col·legi de capellans. però bueno, en el llibre sortia el tema. Otra cosa és que els professors no arribassin, però en el llibre estava, no? I jo me recordo que el meu llibre jo lo forrava en història d'aquí de Forges, que xerrava de Azaña, xerrava de la República, de la Guerra Civil, i els capellans me miraven amb molt mala cara. Jo de veritat que des que fas classes, que ja són 30 anys també, sempre he donat el tema del franquisme, no? Sempre procurar. No és fàcil, perquè ara en quart d'ESO has de donar tot el segle XIX i és molt fàcil quedar-te enganxat en el segle XIX i principi del segle XX, però crec que aquí també està la labor del professor de temporalitzar i saber que és un tema superimportant. De totes maneres, confiar molt en l'educació, no? Que la il·lustració també confiava. Però és molt complicat lluitar contra aquesta onada d'informació que n'hi ha en les xarxes socials i que és de la que s'alimenten principalment els joves, no? O sea, al final els instituts, les escoles, per a ells no són el seu referent, per desgràcia, no? Clar. I és complicat. Per això citava la bola negra, perquè m'ha fet il·lusió veure que alumnes que no van a veure aquestes pel·lícules, no?, l'han anat a veure i les ha agradat, no? I crec que necessiten més boles negres, més aquest tipus de divulgació que arriba a la gent jove, que crec que la seva feina és tan important com la dels instituts o més.
1: Uh-huh. Toni, acabaràs tu amb la teva opinió sobre aquesta,
0: sí,
1: pregunta.
0: Jo coincideix que essencialment en tot el que ha dit en Pepe. Vull dir, el motiu perquè no s'ha fet a molt de llocs, no s'ha fet absolutament res, era per por derivada, aquesta por estava derivada de tot el que va passar en aquells anys, que era brutal, perquè la gent no sabia exactament en molt de casos per què se mataven els veïnats, per

0: exemple, perquè havien mort. Això creava una total inseguretat que sabia, qualsevol persona sabia que podia ser ell el pròxim, perquè era una cosa com molt gratuïta en ocasions. O sigui, ens trobàvem molt de casos que no trobàvem un motiu raonable pel qual se'ls va matar. Això, quan anàvem fent entrevistes a gent de 90 anys, que deien, per favor, no posis el meu nom, te deien clarament, estic mort de por. I això ens ho deien ja a l'any 2000. Vull dir, passats 70 anys després de la guerra, o 60, la gent encara tenia una por terrible. Llavors, per altra banda, els poders públics sabien que encetar aquest meló era poc popular, perquè tenim una societat bàsicament conservadora, sí. I això era molt poc popular, i per tant se mantén a trancar i barrancar de qualsevol manera, però sabem que a qualsevol moment s'aturen certs avanços, tornem enrere, en fi, és una lluita molt desigual, perquè a través de les xarxes no hi ha una igualtat entre uns i els altres, és molt desigual.
1: Uh-huh. Idò, si no teniu res més a afegir, jo recordaré als nostres oients l'acte que tenim aquest divendres, aquesta presentació de llibres en Coletes, història de la mort a Manacor, i que va de la pesta de 1820, com hem explicat, fins a la repressió, a la Guerra Civil, a l'any 36. Si voleu afegir qualque cosa més, ara és el moment. Jo digues.
2: Sí, no, és que esperam a tothom a les 7. Sí. I bé, jo sempre, si n'hi ha un acte d'aquests, he de recordar que a Pollins encara tenim un carrer dedicat a Ruiz de Alda, un dels fundadors de la Falange, uno de los principales protagonistas de la repressió i assassinat, no? I crec que ja és hora, que fa temps que diuen que aquest expedient per a canviar aquest carrer està fet, ja és hora d'una vegada d'esborrar del callejero de Pollença aquest nom.
1: Uh-huh. I de fet aquesta querida, Pepe. Toni, si vols afegir qualque cosa més...
0: No, moltes gràcies per aquest espai que heu dedicat en el llibre i a la memòria també de tota aquesta gent.
1: Sempre és bon moment per fer memòria democràtica. Esteu cacre que te reclama, Toni.
0: Sí,
1: esteu
0: sí, sí.
1: Crec que te reclama i posa la fissa entrevista. Sí. Que vagi molt bé. Molt ben divendres a Can Llobrera. Que vagi molt bé. Gràcies a tots dos.
0: Gràcies,
1: adéu.

Hi ha una cosa que em preocupa més que els resultats. Més que els jocs, més que una derrota, més que un empat o una mala ratxa. I és la desil·lusió. Perquè aquest Mallorca comença a no il·lusionar. I això, per un equip que té com a gran objectiu tornar a primera, pot ser molt perillós. La gent pot entendre no guanyar, pot entendre tenir mala sort, pot entendre fins i tot una mala temporada. El que és molt difícil d'entendre és deixar d'esperar alguna cosa d'aquest equip. I crec que és aquí on començam a entrar en un terreny perillós. Perquè quan un mallorquinista deixa de creure, quan deixa d'esperar en llanes el cap de setmana, quan Som Moix deixa de ser un lloc especial, on vas amb il·lusió, i passa a ser simplement un lloc més, on anar, han perdut alguna cosa molt important. L'ascens no només es guanya en punts, també es guanya amb il·lusió, en comunió amb l'afició, que creu que és possible, i ara mateix, més enllà de resultats i de joc, això ja ho analitzarem durant el programa, el que més me preocupa és que aquest Mallorca comença a apallar aquesta il·lusió. I si hi ha una cosa que l'equip, especialment l'entrenador, no es pot permetre, és que el Mallorca ens deixi de fer llanes. Això és Upipero 42. I nosaltres, de moment, no perdem les llanes de ràdio, les llanes de xerrar, ni molt manco les llanes de compartir mallorquinisme amb tots vosaltres. Començam!

0: Bueno, tornem a ser aquí. Un... Jo som dimecres avui, ja. Dimecres.
1: Diuen.
0: Fa bé, això.
1: Tot el dia,
0: eh? Bé, som aquí amb en Martí. En Martí.
1: Com estàs?
0: Tenies compromisos internacionals, que no ara es poden venir.
1: Sí.
2: Ja la setmana passada...
0: Ara i tot no ho sap, però bueno, és igual.
3: Ha tornat a entrar a l'11.
0: Ha tornat a entrar a l'11, sí. Va i bé. Pep, com estàs? Ho has vengut més tranquil, eh?
4: Sí, ho has vengut a corretar.
0: Ha baixat la polinització. Està molt bé, està molt bé. Miquel, com anem?
2: Bones tardes.
0: Avui no tenies... No fas doblet, avui, eh?
2: No, fins dia 21. Ja, primícia, pròxim programa d'Ubit, dia 21. Perdona,
0: sí, avui m'ha sortit en coses d'això d'un xàrter i això, d'avui ser l'altre dia.
2: Hombre, he d'anar mollant cosetes perquè la gent, quan jo demoro vendre un pitjà de més, la gent s'oblida d'un altre.
0: Clar.
1: Ha de tirar pa.
2: Exacto, perquè la gent se'n recordi que hi som.
0: Bé, és igual. Xisco Vister, com estàs?
3: A bé.
0: Avui estàs bé, eh?
3: Queden 66.
0: Estàs bé, estàs desil·lusionat.
1: En Xisco, bé descansat.
3: Queden 66 punts.
0: I des de la Pitiusa Major, creig, perquè... Com estàs?
5: Molt bé, jo escolto en Miquel també, Ubit, eh? Jo cada mes, jo l'escolto.
2: Gràcies, Miquel Àngel.
0: Bé, aquest ja està prop de la prejubilació normal, llavors aneu trobant...
2: Ojalà,
0: espais.
3: Jo el dia que xerri d'un FIFA ja...
0: Ei, nosaltres fins que no xerri, no, FIFA no, PC Futbol... FIFA i si vols això altre que era de Konami.
2: Però xerrem amb en Toni, que hem de fer un programa dedicat a joc de futbol i vendreu tots
0: un especial futbol. Jo vaig tenir un joc de Mega Drive que se deia Pelé, que ho flipaves, tio, només solucions.
2: Xerrem amb en Toni, si fem un programa de futbol vols fer doblete també.
1: FIFA 98, l'any de Mundial de França.
2: Però sí,
0: són jugador d'un 94, FIFA 94 de Mega Drive.
2: Aquí un mister i jo fèiem unes partides a la Play 2.
0: Aquí saps qui hem de dur, si ho fem això? Un que no vol venir a aquest programa.
2: Un que no vol venir, ja sé qui és.
0: Un gran i guapo.
2: Guapo?
0: Bé, guapo.
2: Sí, guapo.
0: Ha de venir.
2: Sa mare treballa guapo.
0: De tothom. Però quan trobo seu.
2: Sí, i du fantasy també. Epa.
0: Com era el joc castellà, a todos le parecen guapos sus hijos y no le huelen sus pedos o algo así.
1: Passa!
0: Un refranero popular castellano, ara la meva dona m'escriurà.
2: Tu, quan la teva dona t'aconfirmi, títol del programa d'avui. No sé, quan la teva dona t'aconfirmi...
0: Sí, bueno. No le encuentran guapos sus hijos y no le huelen sus pedos.
2: Irene, help, quan puguis.
0: Help me, Irene.
1: Llámame.
0: Bé,
2: venga.
0: Tema xarxes, com ho duim això? Ja, com ha anat?
2: Ara bé, avui van fer un pli d'enquestes perquè la gent aquí se mollés.
0: Va participar la gent, però.
2: Sí, va participar. I sobretot perquè nosaltres pensàvem que fèiem una enquesta i la gent automàticament vota i passa tot el contrari en el partit. O sigui, com podeu començar a pensar, a menys que hem de fer de diumenge, perquè després el Luis García farà el contrari.
1: Ja ho van però quan queda, que mos escolten o no mos escolten
2: no, Luis García? No, mos escolten perquè fa el contrari.
3: No.
0: Lo que va dir en Xisco se va complir.
2: Això sí, això sí. Bueno, no se va complir de tot, eh?
0: Del tot.
2: Se va complir el que va dir en Xisco, però el que va dir un altre pipero no.
0: No, dit, lo que va dir ell.
2: Sí, lo que va dir ell, sí, però en Xisco. Bueno, van fer una enquesta de qui era la culpa del rendiment. Un 26% de la gent va dir dos jugadors, bastant. Un 11% va dir l'entrenador, per una banda, i l'afició i l'entorn per l'altre. O sigui, una part de la gent diu que la pressió mediàtica no ajuda, i van fer una quarta resposta random que tothom s'hi va tirar de cap com a bon mallorquí i van dir un pot de tots, i així queda bé. Com fem variats? Jo poso un pot de tots.
1: M'ho han llegat de vergonya, jo m'ho he berenat, no sé si que havia berenat un variat.
2: Què el vols, Pol, que vulguis?
0: Crec que va tan malament aquesta gent, jo crec que no.
2: No,
0: jo crec que hi ha un pot de tot.
2: Un pot de tot,
0: després en parlarem.
1: El meu mallorquí, això.
2: Exacte. Després vam posar una enquesta de qui havia de fer de Morlanes, aquí en Xisco va dir en Sánchez. Però no, tothom ha dit Darder, 36%. Tothom no, 36%. En Torre un 14, en Sala un 29 i en Sánchez un 21. O sigui, la gent deia o Darder o Sala. I ja no, ni a l'altre. I després vaig dir, i si teniu altres idees, envio un mosó. I van enviar dues respostes molt curioses. Un va dir Florentino.
0: Timisió.
2: I l'altre va dir Sánchez. Con dos S.
0: Ah, no.
2: Con dos S al final, eh? Sánchez.
0: Tot pot anar de darrere divisió.
2: Sí, exacte. I després varen fer un aixino darrer moment que varen dir, ostres, l'àrbit sortirà amb bigotillo. que van odiant,
0: clar, van veure una foto de l'àrbit on no poden comptar
2: amb un bigotillo
0: a Twitter, i va veure una contra d'aquestes de Mallorca, sí. L'àrbit serà aquest i ho van el nostre Figueró,
1: i van tardar, i van tardar 5 segons en compartir-ho en el nostre chat, va, el nostre WhatsApp,
0: sí, un altre àrbit amb bigotillo s'ha posat de moda,
2: s'ha posat de moda,
1: i va haver una hora de conversació,
2: sí, en
1: el nostre chat,
2: exacte. I clar, no te van dir àrbit amb bigotillo, que per cert se va afeitar per un partit.
0: Clar.
2: També molt escolta.
0: També molt escolta.
2: Ha dit, aquí, no fareu befa de jo, rar,
0: no ras. Condicionat.
2: Gilet passada.
1: No, o sigui, ara resulta que Ràdio Pollença...
0: No va fer malament.
2: No li poden donar la culpa. Ni en Figueroa, que ja et dic molt. I van dir, que mostatxo de què és? On van posar mostatxo de veres? Ningú. 0%. No tenien fa. Mostatxo Colacao, que es va ser molt bo. 29%. Es fan d'anar d'on? 50% de la gent fa... això estava claríssim. I després, evidentment, en aquest programa i aquí a Pollença havien de posar que ell volia que li diguessin de Can Mostacho, on 21% de la gent va votar. No ho ets, però bueno,
0: no ho ets, t'agradaria,
2: si volies,
0: t'agradaria. Va, no és més, idò, de
2: la porra, la porra, perdoneu que m'enrotllo un poc, però la porra la va guanyar aquest home, el Mister, que ja comença a fer un pop beneit, no parlarem altres dos, ja comença a fer perdada, però bueno,
0: qui en sabe, sabe. I qui va... no, posa 5-0,
2: exactament. I la porra va passar algo molt curiós. Quan la van llançar, la gent va començar a posar, vaig per ordre de missatges que van arribar, 2-1, 1-1 si no se suspèn, 1-0, 1-0, 2-1, o sigui, 1-2, bé, 4 derrotes i un empat. I després no sé què va passar, que de cop i volta la gent 1-1, 1-1, 2-3, 1-2, 1-2, 0-1.
0: La gent va com a reviscolar.
2: Va reviscolar, de cop. O sigui, primer havíem de perdre i després havíem de guanyar.
1: O sigui, clar, si li poses uns hora baixes, clar, la gent arriba...
2: està cop peu.
1: Però si endavant al matí...
0: això com vas a comprar?
1: A l'il·lusió. Clar, quan vas a comprar...
0: no vais a comprar en llana. A la canxa buida, comprant llanes
1: i llestranes. Arrases.
2: I això què vol dir? En quina hora he de posar la porra? Jo la faig més o menys un dia antes.
1: L'has de fer, així, de qual ho fas. Perquè així va encaixant.
0: Així està bé,
2: està bé. Està bé, està bé. Cobraré aquest mes.
0: L'ho que tu facis... no, com sempre, però...
1: si guanyes la porra, cobraràs.
2: Si no, no.
0: Val, si vos pareix, anem a la tertúlia.
4: O Pipero, un escut, una missió. Tornar allà on ens toca.
0: Uepa!
2: Uepa!
0: El xampet, tio, no té toralla.
2: No té toralla. No, no, no, no, no, no,
0: quan xerra aquí en directe i no xerri tant així lleonat, hombre. Bueno, t'he de dir el partit. Vol tornar a fer el comentari. Per futbol...
3: jo vull que comenci avui, Miquel Àngel.
0: Tot i ho ja hem vist.
3: Miquel Àngel, comença tu avui.
2: El analista.
3: Que va veure per la tele.
5: Sempre m'ha tirat una lleons, això.
0: Home, tu estàs en un bar i un teniu una comoditat.
2: Perquè se va enxensar molt i te s'ha defensat, lleons.
5: Claro, segurament. Jo vull fer un incís. Això dels bigots. Se m'ha corregut. Crec que si pujam a primera... el programa l'hem de fer tots amb bigot, mos han deixat tots els bigots.
2: Jo no, tu, jo el dut sempre.
0: No estic d'acord. Miquel Àngel, si pujam a primera, directe. Directe. Playoff no val.
2: No
0: si pujam a primera, directe, mos t'aixet tot. Això és una setmana. No mos t'aixo, tu.
2: Tu, no
0: això s'ha d'oxigenar.
2: No m'ha convençut la meva dona.
0: Això va ser. S'ha d'oxigenar.
1: Però m'ha llarg a pujar, per tornar a baixar.
2: Jo sent demà.
0: Diu, no m'he feitat per altres glòries i m'aprofitaré per aquesta.
2: Jo, si voleu, me poso un pot de tinta d'aquesta que se'n va després.
0: Aigua oxigenada. No. Bueno, Miquel Àngel, no t'accepta no recte. Jo ho faria, eh?
2: Me'l deixaré més llarg, Jau.
5: Jo me'l deixaré, si pujava.
0: Me'l deixam-ho de baix, que no el veurà ningú.
2: Perdó.
0: Bueno, no el veurà ningú, bé. Si ja mor, com un.
2: Se'm pregunta. No et llevaré, no et llevaré.
0: Per favor. És que si no reim un poc. És molt dur. És el millor que
2: tens. Durant tu partit reim poc, eh?
0: Bueno, anem. Ara ja ens...
2: Miquel Àngel.
0: Després de gest incís, m'he molat tu bigote. Què hem de dir?
5: Bueno, jo crec que el Girona va ser molt superior a la primera part. Vull dir, el Mallorca no rascava ovella, pareixia amb un equip de mitja taula. Tot i que tenc que dir que jo no estic vull dir, no estic d'acord que siguem un dels millors equips de la categoria o que tinguem les millors plantilles de la categoria. Crec que el Girona la té millor que nosaltres. La primera part un desastre, ells van tenir dues ocasions molt clares, una a l'altra mitja, el Mallorca no va fer absolutament res. Els dos punters no van funcionar, és veritat que en Fuentes hi va posar molt, però no van funcionar. I després la segona part, jo crec que quan se va acabar la benzina del Girona, en els canvis nosaltres teníem més banquillo. Vull dir, el Girona se va notar molt que tenia aquelles sis baixes internacionals i aquestes coses, perquè treia molt de jovenet, jo veia molt de dorsals, 29 i 30 i
2: pico, sí.
5: No se coneixia gens, i jo crec que els darrers 15 minuts el Mallorca hi va ser. Resum, jo crec que el Mallorca també ha de saber jugar de vegades el futbol subterrani, i m'explicaré, no vull dir futbol brut ni aquestes coses, però quan tu no tens el tempo del partit i tens plantilla com per tenir-lo i aquestes coses, has de saber aturar el partit encara que siguin 10 minuts i dir que no se juga res. Vull dir, moltes força tretes de banda, cada falta que te fan 20 segons en terra, ho fas durant 5 minuts, no vull dir que farem un bordalàs durant 90 minuts, però tu has de saber aturar el rival, i a la primera part el partit has pogut acabar, vull dir, perquè jo no veia el Mallorca moltes festes per remuntar res. El que diu un Xisco, com sempre, és qui marca primer té molt a guanyar. No ho sé, jo la primera part un desastre, Antonio Sánchez, jo no sé què li volen aquest jugador exactament, jo encara no sé de què juga, i tu no sé quan neix un altre, el respecte molt, però no crec que sigui la solució de res. I bueno, en el final els hi van guanyar els darrers 15 minuts per el banquillo que teníem, però ja està. Vull dir, estic molt content del 0-0 perquè el Manco, el Girona, no mos va guanyar, vull dir que això també ho hem de tenir en compte, ells no van sumar 3 punts a nosaltres, i és positiu, i ara aquest empat serà positiu si guanyem el pròxim partit dintre nostre, si no, mal va.
0: Clar, és que al final, a nivell resultadista, si tu mires un resultat i veus Girona-Mallorca 0-0, a priori és un bon resultat. Clar, però això ve de tot uns dies que ja s'està qüestionant molt la manera que tenim de jugar, d'aquest ui, la cosa no funciona. Clar, i el que tu dius, varen treure 3 punts a dins la Real, però després perdem dins la nostra, ara ha entrat un punt dins Girona, ve les Palmes aquí, haurem d'anar veient, doncs si aquest resultat se converteix en un bon resultat o se converteix en una consecució de mals resultats. Jo, a l'Ajadet Miguel Àngel, hi ha una cosa que m'agradaria que vosaltres ja som anys a trobar. Varen sortir 2 puntes. Clamem, nosaltres reclamàvem aquí en el Luis García una revolució, o un algo, que fes algo.
2: Sí,
0: jo li deia.
2: Correcte.
0: Jo deia, està immòbil, no fa res. Enviam el promo, està...
3: El que jo entenc és que si treus 2 tirs que fan 1,90 m, no pengen pilotes.
0: Aquí anem. Jo dic, no, si ja no es que pengis pilotes, si dius, treus 2 tirs d'1,90 m, bien, li demanàvem, però no treus els trens.
3: Tu mira, o Girona va treure aquest tio de 2-0-5 o 2-0-4 i què era? Tot penja de l'àrea? Totes. Crec que el Mopeus no era massa...
2: Bueno, és igual.
3: Jove i tal. Jo que ha dit Miquel Àngel, estic tot d'acord, menys l'únic que no... Ui, que Girona sigui un equip super, va ser super superior, tampoc no va fer un futbol superfluid ni...
0: Bueno, jo ja ho dic que sé, va ser un poc més l'inici.
3: Per jo, el que he vist, tant l'Almeria com el Girona, que fan un futbol pràctic, sense complicacions, lluita i futbol senzill.
2: Jo la que volia dir.
3: Però, i m'ha agradat molt aquest lot de les grenyes que...
2: Nissan
3: aquí, m'ha agradat.
2: Ja voldria
3: molt,
2: per Mallorca.
3: Molt, m'ha agradat aquesta lot, molt. Però això d'un Girona super, sí, va tenir 5-6 clares, bastant clares, perquè si no arribes a prantena, no, però bueno, per algo estan bé, estan oportès.
5: Li faltaven 5 titulars, i mos va menjar. Bueno, nosaltres també mos falten balles.
3: Menjar, no era allò d'una cosa, però jo no va ser una cosa d'això que estàs... Però jo no es van acosar només els darrers 5 minuts, que van començar a tirar pels de venir a pinjar, penjar, per això aquesta cosa...
2: Sí, però la primera part era per llevar un 2-0.
0: Sí, però jo també crec que el que diu Miquel Àngel és que... I jo amb això estic d'acord amb ell, que crec que... Quan tot l'Almeria també... Saben fer això, que deia Miquel Àngel, Narnau... Va estar mig partit per terra, en David López, ja pitja si costava un dolor de lentes, que són grossos, dues voltes de campana i per terra una hora. Hi va haver un moment que Mallorca, quan fa els canvis, de l'entrada d'en Josep, i no sé si m'arriben tant en Josep, se va fer com 5 minutets de que apareixia que ja fa naus més verticals. El Girona va fer això, va començar a interrompre el joc, fins que el va fer els canvis per ajustar un poc la defensa, i se va acabar el Mallorca. Jo crec que la gent de Miguel Àngel, jo estic d'acord que li falta, el que tu deies, un futbol pràctic de segona, sobrejullar en això.
2: Què van dir la setmana passada contra l'Almeria? Que l'Almeria va tirar d'ofici, va tirar de veterania, si li vols dir, o de practicitat, cosa que pareix que el Mallorca no sap fer. Que era el que havia de fer dins Girona, per exemple.
3: Estic fent un futbol molt lento.
0: Clar, jo crec que és un gran defecte de gent Mallorca, la velocitat.
3: Molt lento. No pot ser que els centrals hagin de fer 3-4 tots per passar una pilota.
0: Central ni ningú.
3: I després, tenint un bon passador que tenim com Darder, Sala, Torre...
2: Estic al final.
3: Tenim un
1: senyor que... Jo com hem de pensar que estan idolats, que els molts pensant que són més bons de la que són?
0: Jo crec que no. Jo crec que anava un poc de la cadena de l'enquesta. De que, quan t'han dit un pot de tot, jo crec que aquests jugadors s'han trobat amb una pressió de que no val res que no sigui pujar directe, i això és així, perquè els aficionats ho reclamant. Si vos hi fixau, aquell cantet de anem a jugar partit a partit, anem a primer de tot assegurar el playoff, després ja anirem a tal, això no s'ha fet en Mallorca. Des del primer moment els jugadors i tots han dit hem de pujar directe, la gent ja ha fuit. L'altre dia, fins i tot, en Jan Virgili, jo sé que pujaran, no sé què... Bueno, és com un discurs que volia, bueno, jo crec que sí. I jo, què passa? No veig un jugador jefe de veres. Tenim jugadors molt bons. Tenim en Dardet, que té molta agilitat, tenim en
2: Torre,
0: que té molta agilitat, tot el que vol jo. Però falta que el jugador, no sé com dit vos, tio, Nengonga,
2: diferencial.
0: Un jugador, sobretot d'aquests jugadors en mig de llanxes, aquest jugador que té Pozo, en Salva Sevilla, el que tu des fa un parell de setmanes, un jugador així, que a part de qualitat, té temple, té lideratge de veres. Quin no tant? Lideratge ja és imposat com un d'Enderder, el lideratge d'Enderder és imposat, aquest tio es fa fred, això.
2: Tornem a
0: dir, no dir-ho així, però és un tio que no el veu talent, no el veu... Això podria ser Nadon, però Nadon no té minut, no té ara mateix qualitat per poder entrar a l'equip, i clar, això te resta.
3: Du 61 minuts en tot 2026, eh?
0: Clar, i jo ja l'ho acusat.
2: Bé, està bé. Mos torna a faltar.
5: Bueno, de totes maneres, jo crec que sí que se tenim, però està molt cremat ja, i són molt veteranos amb això, que se n'enfalgen i rai, jo vull dir... Però
3: jo trobo que estan donant que ara bon rendiment.
0: No, rendiment en donen, no?
3: Estan donant, però jo amb ells no tenc res a dir.
0: No estic xerrant de rendiment, jo estic xerrant de que el cotxe ja fi això i jo ja sé, arropi els joves, doni... No sé com dir-ho, tio, saps? Lideratge.
1: De fora, el que pareix que ho està fent, o que intenta o prova, és en Reiga.
2: L'únic que té una mitjata.
1: Des de fora, el que jo m'arriba, des de fora...
3: Fa feina de capità.
1: És l'únic que les rodes de premsa i ara l'entrevista que va donar jo m'ha agradat.
0: Ja vull més entendre.
5: Sí, però em falta més, però jo crec que en Rai jo a nivell d'anar pressionant pel Xavi que està bé, a nivell institucional està molt bé, en els medis de comunicació en Rai jo és un 10, però jo crec que m'ho falta un poquet. A lo millor Morlán s'hauria de mullar un poc bé, jo m'agrada molt quan va xerrar, quan van perdre contra Granada, m'agrada molt a Morlán, és això, jo crec que domina bastant el tempo. Ara, jo en el vestuari no ho sé. És veritat que a lo millor necessitem més gent, com en Rafael, diu, venga, tranquil·litat, no sé què, no sé quantos... Jo, sincerament, haver jugat en dues puntes i jo me comença a agradar molt aquest lot, i no és perquè sigui reina postre, vull dir, no estic condicionat jo, que és en Josep. Ja si hem de jugar en dues puntes, hem de posar en Josep. Vull dir, és un tio que encara, un tio que tal, i a lo millor seria aquest jugador que, com que és d'aquí, de que nostre, i posa ganes, i a lo millor seria un d'aquests jugadors que a lo millor... No ho sé, jove, però jo el veig en posse per també agafar responsabilitats.
2: En opuesto d'en Buxa?
5: Sí.
2: Estava dient això antes d'entrar.
1: Jo inclús he tirat una pedrada. En Fuentes, senyora, en el Lubumbo.
2: Bueno, ho ha dit en Martí també. Que ho deuen també, inclús l'any passat ho deuen, quan se combinava ben memorí.
1: I jo no m'agrada el Lubumbo, eh?
2: Jo
3: m'agrada per revolucionar partits, m'agrada.
0: Bueno, ja és el convini, si al final tant en Lubumbo com en l'Ojo diuen en Miguel
3: i fa posar les orelles dretes en Lubumbo quan està dins el camp.
0: Este combina dos tipus de jugador,
2: claro.
0: Dos tipus de delanter diferent, i tens un tio que t'aixau a banda, malament jugui de punta, t'aixau a banda i faig la... En un final jo m'ha flipat una cosa en Luis García quan t'aixau el partit de la setmana passada, alaba l'equipo.
3: Part,
0: ha jugat molt bé, és un camí a seguir, el no sé què, veu partit i canvia el sistema, ho canvia tot. Tot.
3: I va dir tot el contrari, que no li va agradar gens perquè ofensivament no pot ser que només hagi fet un xut en
0: clar,
3: tot el partit.
0: Si només fa un xut en tot el partit,
3: que després perquè... flipant, que va ser el per joc d'en Alberto Moreno, i va pitar fora el joc.
0: Que no era.
3: Però
0: si fa gol, ja ha revisat, suposo, i ja està gol. Però, ho t'imagines? Que nosaltres el reclamàvem la setmana passada, anem a obrir un camp, anem a crear espais, perquè doncs, si obrim un camp, els jugadors de dins poden fer aquest passes definitius que tu deus, en qualitat, els jugadors de fora poden fer penjos en gent alta que tenim, i el tio tanca més un camp, perquè el que va fer va ser un sistema de línia de 5, jo de línia, se llama en Bui,
2: això, depèn, és una línia de 3 centrals,
0: bueno, és una línia de 5 en carrileros de tota la vida, en dos carrileros que per jo, en puny mal aquest, pujant encara, tornant... Alberto Moreno me va agradar, sí. Crec que ja li falta un pot de ritme,
3: jo crec que...
0: la targeta el va condicionar a l'hora del canvi, supòs, però bueno...
3: Que veres en tu títol?
0: Has de posar banda de veres. Has de posar... Jo, per exemple, el Calatallut m'agrada molt quan penja la pilota.
2: Sí.
0: Té molt bon peu.
1: Sí. Té molt bon toc. Sí, sí.
0: Tio, ja que ho fas així, pues, fitxa gent que te fitxi balons a dins l'àrea. I anar un xapa de dins, tot ho tens un altre
3: pic. És que bé, jo ho vaig dir, penso que ha de passar, per així que havia de passar qualque cosa quan ja fa el balon en torre a mig camp.
0: L'únic que va filtrar dos o tres balons.
2: L'únic que va fer algo.
3: Per així que passava algo, que passaria algo. Si no, ja fa bé el balon...
2: Però tu ara imagina't el que estan xerrant. Imagina't que en fase d'atac combinen per darrere en Fuentes, en Torres i en Josep. En Torre i en Josep. O en Fuentes t'obri un espai...
0: Això és això. És que el que necessiten aquests homes de segona línia, en Dardé, en Torre, en Sala, és que hi hagi mobilitat a davant. Si no s'obrin espais, si no hi ha una diagonal, si no hi ha un desmarge, un pot de ruptura, de que qualcú perdi la marxa un moment, és impossible.
3: Molt estàtic.
0: Saps que és de fàcil defensa amb mos? Tenim un Villalot a gel, Cervera, que si aconsegueix girar-se en mal d'aturar, en Fuentes, però l'ha de poder rebrigir-se i ja m'han coït la matrícula, li foten dos tiors damunt i
3: venga. Però jo va ser bastant fluixent en Fuentes, però jo,
2: clar, però tornem a lo mateix, si li foten dos tiors damunt, un que venen per darrere ell, tindran un tio amb una situació de defensa.
0: Sí, però no està
3: massa, va tenir 3 o 4 que va coït balon, però tot no va perdre, no sap coït per l'esquena com feia Muriqui i obrir bandes. Això ho ha intentat.
2: Bueno, és una cosa que li alabaven, que no feia allò que feia Muriqui fa un parell de setmanes.
0: Sí. No, però...
5: Jo també, fa... també hem de saber, jo crec que sí que ho s'ha fet, també hem de saber que li van a Luis García, li van a Tires Camp, perquè la segona part va fer una corrua, va agarrar una pilota que no era de ningú i va posar un corner que pareixia,
2: sí.
5: Que va batre rècord de 100 metres.
0: No només aquesta, a la primera part, quan mos tenim ja tant enxedat dins el nostre camp, va davallar xajas i l'àrea a treure balons.
2: Sí,
0: a treure balons no despejats, sinó aquests rechaces que sempre eren del contrari, aniria ell i gira't-se. Bueno.
2: Algo s'ha de fer.
0: Jo aquí, una cosa que vos demano a vosaltres. Anant un poc en la línia d'aquesta enquesta. He sentit a programes de ràdio que demanen un jap de l'entrenador ja.
2: Amor.
0: No, i el demanen...
2: Bueno,
0: jo vaig dir, buf, aquest s'ha passat de rostre. Però ho argumentava bé. Ell deia, senyores, nosaltres aquí no mos val ni quedar playoff. Hem d'estar a dalt. Deixar de pitch, se mon n'està anant, o ja estan a dalt. I tu diràs, bueno, com deia Martí, qualcú pinxarà, qualcú se desinflarà, qualcú tal... Sí, és vera.
2: Però...
0: Pot passar. Però el tema és que nosaltres tampoc no venim a l'equip o tenim una dinàmica de... Això ho deia ella, no ho dic jo. No venim a l'equip, tenim una dinàmica de ser un equip fort, de comptar també allà dalt. Ell deia, li donant de marge a xaval Turmalet.
3: Turmalet més copa.
0: I feim... Bueno, ell deia Turmalet. I feim, com a dir, avaluació inicial. I si no, fora. Per què? Perquè l'objectiu d'aquest Mallorca d'enguany no és ni fer una bona temporada segona ni és fer play-off, és pujar. I ara mateix, vols que hi hagi dinàmica de pujar directe?
2: No. La dinàmica és de conèixer-se, ja som en Martí, tu ets en Rafel, i aquestes coses.
6: Sí, Martí.
2: Ara mateix això, però... l'equip.
3: Aquesta lliga és molt loca, perquè va estar per Castelló, va empatar contra el Ceuta. Vic li va marcar un minut, dos o tres, i va empatar algú.
7: Però llavors demà.
3: I nosaltres vam dir, joder, vaya equipa, tu Ceuta, quan va venir aquí.
0: Llavors demà. Això ja està passant ara a Mallorca. I en tant, hi hauria d'haver conseqüències. És entrenador, és jugador.
6: Bah, no ho sé.
8: Això jo ja us ho vaig dir. M'he deixat poc, no, ja el dia. Jo esperava 10 partits. Pensava que dia d'avui ja hauria trobat...
0: Tornar a veure la gesta, eh?
8: Sí, sí, aposta. Que dia d'avui ja hauria trobat la tecla, no l'ha trobada.
2: No,
8: és la 8, la 9 és aquesta, en queden 2.
0: Que bé, la 9 és la 9.
8: 9.
6: Vale.
8: En queden 2.
0: Jo crec que...
2: 10 dies, Pep, 10 dies.
3: Jo crec que... Si perdona, són com sortir turmalet aquí, és bon llibre, jo crec que...
2: 10 jornades. 10 jornades.
8: Si a les 10 jornades no ha intentat el manco sortir bé de principi, jo me sap molt greu, però a qualcú falla.
3: Jo crec que esperaran a les oficines el tema de quan sortim, quan surt aquest turmalet.
8: Possiblement.
3: Si no surt bé...
6: Que és el que diu ell.
0: El que llavors deman. I el que deia aquest periodista.
3: Si perdem, jo què sé, dins contra l'Eibar, perdem un altre d'inquió nostre i quedes eliminat en Copa, Luis García s'ha d'anar al carrer.
2: Això no vos ho vaig dir.
0: No m'anaren la font perquè després no m'ho diguin que plagiaran programes. Ho deien a la zona 10 i ho deia Luis Forteza, deia això.
2: Vaig veure un vídeo i anaven ses aquest home, això no ho vaig sentir.
0: Però el tema és... Jo crec que és un poc ho sentir...
3: Els companys també ho han dit,
0: Quins companys meus? Divetres.
3: Divetres.
0: Què han dit? Vaig veure a Sampas l'altre dia i li vaig dir no donin molta canya a Mallorca. No, vaig anar a veure a Xira, no em donin. Jo no vaig veure.
3: Van dir això també, el tema... Ara me sortirà, el que fan la tertúlia el dilluns sos, en Vic i l'altre...
0: Però aquests són...
2: En Berger.
0: En Berger no tant, però...
3: Va dir en Berger.
2: No pot posar malament amb un company.
0: No, amb en Berger no me'ls posaran malament, perquè a més tenen un podcast molt xulo amb en Sánchez.
2: Podem demanar dos carajillos.
0: Que menys si un dia, li tirant les llanyes, no crec que mos escoltin ells, però si mos escoltassin, volem una senyal, i una senyal podria ser... Ara, quan t'hagi un poc parant de Nadal i tot això, fer un programa conjunt, ja seria l'hòstia, amb en Berger i en Sánchez.
2: Els hi posam una història vermella fent referent.
0: Sánchez, perquè la gent li ubiqui, és una de les veus de Dazón, que és mallorquí, mallorquinista, també.
2: Molt bo, per cert, molt bo.
0: I és un gran... Però, bueno...
2: Jo la quedem...
0: Vos creus que el turmalet marxarà?
3: Jo sí.
0: Pot ser que marxa?
8: Jo estic convençut.
3: Jo dic que sí. Tu què dius?
0: Jo crec que hauria de ser així.
2: Jo, antes de contestar sobre el turmalet, jo vull pensar dues coses. Va començar un Mallorca que jugant a fora no rascava. Un empate...
3: És que només han perdut un de fora.
2: I ara, un dos o tres partits que ha jugat a fora, ha guanyat, i aquest ha empatat. Amb baixes, no sé què de tal. Jo veig que Mallorca està dins una fase de construcció. Què construirem? No ho sé. Turmalet? Consider que sí.
3: Tu, Miquel, què dius?
6: Jo dic que si no surt un número que ha de sortir, que per tant, mos queden... Vos ho vaig dir l'altre dia, no guanyar les Palmes i vas dins Eibar i quan perdis l'Eibar, jo crec que has de començar a fer alguna cosa ja.
2: Quant de punt duim ara?
0: Dins aquest turmalet hi afegim Oleganés o ja...
6: Sí. Serien 11 partits per l'Eibar i m'afegim.
3: No, però has d'afegir.
0: Jo és un equip...
3: Jo per això és un equip... Joder...
2: Quant de punt duim ara a Mallorca?
3: 14.
0: I l'Eibar?
3: 21.
2: 14 amb 8 jornades.
0: No, però heu de fer la pregunta sencera. El Mallorca en du 14. I l'Eibar? 21. Són 7 punts, eh?
7: I el tema.
2: Vale, no m'ho imaginava...
0: En 9 jornades, amb 8...
3: I no té...
0: Mos han tret l'antiga. Ho que va primer, mos treu 7 punts. Clar, no pots analitzar només...
2: No.
0: Has d'analitzar global.
2: Jo pensava...
6: El Mallorca, guanyeu dos pròxims partits, li implica posar-se com a mínim a 4 de l'Eibar. Que és un líder. No sabem què farà nosaltres, però...
2: Bé.
6: Però perdre dos pròxims partits no són 7, poden ser 13.
0: És aquí.
6: I això...
7: Que costa remuntar.
6: Això és sangrant.
0: Bueno, hi ha d'haver una bona desinflada de jugar endavant.
3: No aguantarà tothom, així crec jo. L'Eibar, sobretot. L'Eibar, eh? L'Eibar.
2: Miquel Àngel Díaz.
5: Crec que està al sorraig.
2: És un bon resum.
3: Bé, tu què trobes? Que Turmalet, tu m'has contestat.
2: En Miquel Àngel va dir que Turmalet eren 6 punts per Mallorca.
5: La segona divisió, el lot és molt, molt, molt, molt llarga. Jo entendria aquests comentaris quan mos quedessin 10 partits per acabar la lliga.
2: Som uns ànsies.
5: Jo ho entendria perfectament. Ara no. Ara t'ho imagina't que fotem en Luis García en el carrer d'aquí 2 partits. Vosaltres vos imagineu el vestuari com estarà? Vosaltres a menys quin entrenador vol venir al Mallorca?
2: Gaire.
3: No, qui serà? Jo no el vull, tampoc no m'agrada. El pujarà en Peyu i Martí.
5: Jo agafaria les paraules d'en Martí un poc. Jo donaria un poc més de marge. Vale. Pot ser que el Turmalet vagi malament, però jo crec que si estem entre 3... Si el líder no està més de 3 o 4 partits de diferència, en aquestes altures han d'anar amb tranquil·litat. Perquè de moment el nostre entrenador té jugadors bons que no els ha fet jugar junts. Li han donat temps. No ho sé, jo ara Luis García perquè no anem primers o perquè no tenim tots els punts o
1: aquí,
5: perquè no
1: Miquel,
5: hem golejat a tots els
1: nostres...
5: No sé, jo aniria un poquet, una mica més de tranquil·litat. Una mica més de tranquil·litat. Anar com un loco, segona divisió...
2: Però tu, Miquel Àngel, una opinió tècnica teva. Tu això de que faci un canvi d'esquema cada partit o que dins que no s'ha d'una manera fora que has d'una altra...
0: Un canvi d'esquema, cagons.
2: Com ho? Però tu trobes això bo o no és bo per l'equip?
5: Jo te diré perquè el fa i jo crec que en principi ell ha de trobar la tecla també. Perquè jo crec que l'equip no l'ha fet ell.
2: Ho vas dir l'altre dia.
5: Hi ha dos jugadors que en principi tenen qualitat, però l'equip no l'ha fet ell, no ha triat jugadors, per tant, potser no, dins el vestuari no té dos o tres jugadors de confiança cega que diu, jo t'he fitxat i faràs tot el que jo te digui i a tope aquí. Això potser ell no ho té dins el vestuari tampoc, i s'ha de crear també. Jo ara, per exemple, jo l'altre dia, quan vaig veure que en Darder substituïen en Torra, vaig veure el saludo que se varen fer i va ser un saludo un poc estrany. Perquè no era un saludo de... Bueno, mos canvien, tal, no sé què. Era un saludo de... No crec que s'ho diguin malament, aquests dos dins el vestuari, però, bueno, faré el que l'entrenador mos digui i ja està. Vull dir, no faran res més. Vull dir...
2: Vaig mirant el
5: mòbil 20 minuts i aquests tios, que en principi són dels més bons dins la plantilla, els tios que fer jugar junts, han jugat una quarta part d'aquests 8 partits junts. El partit on més han coincidit va ser el primer de tots, que van coincidir 70 minuts. Després han coincidit 20 minuts, mitja horeta... No ho sé, jo crec que Luis García està fent proves perquè ho ha de provar. Per exemple, en Puigmal. Pues jo, sincerament, m'estic més en Calatayud, per el que he dit jo fins ara. Però, clar, li fitxen en Puigmal i l'ha de posar, també, perquè dius, hòstia, m'han fitxat aquest tio, doncs el provarem, i el prova, i canvia en Calatayud i posa en Puigmal. He llevat de 3 o 4 jugadors... llevat de porter, dos centrals, en Fuentes, dius, hòstia, és que jo trobo que en Alex Sala està per damunt d'en Torre i d'en Jautro també, i d'en Darder, però dius, hòstia, és que si se m'enfaden i no ho sé, jo crec que ell no ha fet...
0: Però això és el que tu deies que era un error fa 2 setmanes, si la mentalitat de l'entrenador era no tenir, o sigui, posar els jugadors en conseqüència de que no s'enfadassen.
5: Tu mateix ja van anar malament.
0: Estan a la segona divisió. O que se'n fadi, que se'n foti, que se'n vagi.
2: Vosaltres penseu que en Sánchez va jugar per això?
5: Sí, però...
0: No,
5: però,
0: jo crec que ja podria no enfadar-lo. En Sánchez no, és l'últim.
3: Jo crec que el té com a substitut amb Moldanes.
5: Però jo no deia això. Jo deia que en Luis García se li ha donat temps, perquè els qui no li agradi o li sobrin, d'aquí 15 partits dirà, escolta, tu ets el suplent, o tu no jugaràs, o no sé què. En Adon... Perdoneu, però està claríssim. Ho té clar l'afició, ho té clar l'entrenador.
0: Ho té clar ell.
5: Jugarà la Copa, l'Alcoyano i qualque minut de la basura. Ho tenim tot clar. Vale, doncs ell necessita que 7 o 8 jugadors se vagin component dins la plantilla per tenir un sistema, per tenir qualque cosa. Lo d'en Buxa, pues jo crec que ho va intentar un partit com el Girona, perquè bueno, si perds tampoc és un crimen. I bueno, va provant coses. Ara, si d'aquí 15 partits estiu mos ha canviat de sistema 10 vegades, pues no és bo. Ara, jo en principi ja tia de fora l'entrenador Luis García, crec que mos va més a la contra en altres i en el vestuari que una altra cosa, vull dir, jo li donaria temps. Si fos un novato que no se n'entera, que tal, que debuta a segona divisió, pues allò jo ho pensaria, però un tio que du entrenant dos anys de segona divisió, que les Palmes va fer bé, jo li donaria temps. Ara no ho sé, vull dir que jo no m'esperava guanyar tots els partits 7-0, sincerament, no. A passar per damunt de tot.
0: Però no estem xerrant de guanyar el de Miguel Àngel, jo crec que va un pas més enllà, estem xerrant ja de les sensacions.
5: No, però,
0: i tu n'has dit una molt clara.
5: Jo no estic xerrant de resultats, jo el que estic dient és que mos creiem que tenim el Barça o el Madrid de segona divisió i no el tenim. Vull dir, el Girona per això té més bona plantilla. Hi ha clubs que estan més avançats a jugar a segona divisió, com podria ser l'Eibar, per exemple, i tu dius, té més bona plantilla? Pues a lo millor no, però a lo millor té 10 jugadors que saben jugar a segona divisió i saben que a segona divisió no hi ha ningú superior a ningú, no és el mateix.
0: Però ja me preocupa...
5: saben jugar aquest futbol d'aturar 20 minuts i el Mallorca no el sap jugar.
0: Però ja me preocupa una cosa que has dit tu mateix. Xes. Per exemple, això que tu has dit tu ja hem vist d'en Torre amb en Darder. Eh? Sí. Tu mateix dius, sí, ja surten allà en pla, bueno, faré el que m'ho ha dit l'entrenador. Hosti, tu deies, són dos jugadors possiblement més valuosos que tenim a la plantilla, més diferencials que tenim a la plantilla, i jo el que em preocupa és que l'entrenador no sabi fer-los veure això, que simplement ells surtin a complir. No a portar algo més, a ser aquest jugador diferencial, a fer aquesta passa que nosaltres estem reclamant endavant. És veritat que això el jugador l'ha de fer per ell tot sol, però crec que aquí també hi ha una part, per jo, de que l'entrenador ha de saber o donar-los l'importància que mereixen, o donar-los una motivació de qualsevol manera.
3: Venga, jo també crec que també fa un pot de canvis perquè no se sentin els jugadors. Aquell, aquest 11 i vosaltres, si no se lesiona aquell, jo no diré.
0: Ja, però...
2: Això, com dir, però si això passa a tots els equipos, eh?
3: Ja, però m'he que dir... Tu el recordeu l'any de Luis García Plaza?
2: Sí.
3: M'he que dir, ell va les primeres 10 o 12 jornades, fa un 11 que feies, funcionava. Ja. Hi havia millor 5 o 6 canvis cada jornada.
0: Però perquè hi havia la millor una creença d'un jugador
3: que contra. A lo millor, en sala jo m'agrada molt, però a lo millor per pegui-li un toquet, vinga, seuràs avui de titular...
2: No estaria malament.
3: I mira que va jugar pocs minuts, però m'ha creat una sensació superbona, Sanguilla.
2: Sanguilla, un minut que va jugar, va voler.
0: Sí,
3: és un jugador molt. Millor que deixa per jugar en puesto en sala, saps?
2: Jo una cosa que tu deixes, no estic d'acord, o que deu de que... No, és que l'entrenador li han fitxat els jugadors i no té el seu de confiança. L'he de dir, perquè avui l'he de dir. Narrasate, havia de posar Mojica hasta coix i mirar com molt va anar. És l'exemple més clar que jo li veig a l'equip de Narrasate de l'any passat.
0: Bueno, això sempre se diu...
2: Tampoc
0: sempre...
2: no troc que sigui bo.
0: Això no ho sabrem tant mateix, no sabem si ell...
2: És igual.
0: Hi ha jugadors que, per exemple, sí, igual, ells ja havia coincidit amb dit, els altres equipos, que suposa que aquests jugadors, si no els ha demanat, el manco... tenen una certa afinitat, però, els ha convençut per venir.
3: En Roque el va demanar ell, eh?
0: Per això t'he dit, que jo crec que si quan... hi ha una sèrie de jugadors, com sempre, després hi ha un típic fitxatge mediàtic, que potser te fa...
3: En
0: Josep Cerdà, potser no l'ha demanat ell, però era una oportunitat de mercat, era un jugador que era com un toc emocional per l'equip o sí, per l'afició, el duen i potser no l'ha demanat, és vera.
3: En Darder l'ha tingut a l'Espanyol, i en Luis García era un molt gran entrenador.
2: Okay. Però això és el que anàvem, però dius tu, tant si el demanes com si no el demanes.
1: Bé, és que en Darder tampoc dirà no m'agrada que sigui
0: no,
1: aquest
0: entrenador.
3: Dir diferents coses en diferents paraules, però, també. Vale, sí, és un bon entrenador, té experiència segona i tal, i ja està, i s'acabó. No posa-lo damunt un pedestal i...
2: Però jo vols l'exemple...
1: Ja baixat.
2: Vols posar l'exemple del Lato. Era tan xerat l'any passat per no jullar. En Guemes, la sorpresa l'havia de ser jullat.
0: Jo dic ser jullat no m'ha
1: de... També hi ha un nivell d'altres, tu, que tens a davant i sense desmereixer ningú.
3: No tens un Vinicio, no tens un...
1: És que clar, és que també és això.
0: No, jo ara me'n faig una altra pregunta i ja per acabar el tema entrenador. Ja m'agradaria que me diguéssou, és veritat que no coneixem en profunditat el jugador de segon, ho sé, eh? Però mirant-ho números, que jo l'altre ho mirava un poquet, dos jugadors que hem fitxat, vosaltres creix, i tu ja coneixions que teníem allí, vosaltres creix que ha millorat a qualsevol jugador?
2: Que ja hagin vengut en guany...
0: No. Que l'entrenador, un poc la jugada de saber tenir la gent calenta, vosaltres veus un jugador que estigui millor que l'any passat?
3: No.
0: Perquè això és aquí on... Que no vull treure l'entrenador, eh? Ja vos he dit una hipòtesi que s'ha llançat un altre
3: Torre,
0: programa.
3: En Torre té fogonazos.
0: Però ja vos deman, vosaltres, com els va tenir a primera, ja vos deman, vosaltres veus, per exemple, en Fuentes, dos pitjors números que en aquestes altures l'any passat.
2: En Josep també.
0: En Sala i tot. Mm. Vinc a dir, jo és això que me falta, és veure mem si hem millorat algo. Jo inclús m'atreviria a dir que hi ha el jugador que encara està
7: pitjor,
0: més per davall.
1: Jo crec que un que ha millorat algo és encara tallut.
7: Hombre, perquè no, però ara s'han jugat.
0: No, però jo no dic que els ha millorat l'equip.
1: No, que ell està millor.
0: Que l'entrenador, ha millorat el jugador.
2: No, ara mateix no.
7: Del que tenia, del que tenia, no.
2: Però si fa un metge xerrant de quin joc s'està fent. És que no hi ha hagut proves, no hi ha hagut joc que te digui...
1: A pesar d'això, va quint o sext.
2: Sí.
1: A pesar de tot això...
2: Tanta sort.
1: A pesar de tot aquest rum.
7: El problema serà, ho dic, que perdis...
0: T'estàs fent trampos en un solitari.
7: No, però...
0: Fa dues setmanes, tu mordes. Quan van a un guanyar a la Real, o no sé quin dia era, tu mordes.
1: Sí, guanyar, ja està.
0: Però que no han xutat de porta, no han fet no sé què. Això ho dic que no vagi bé. Però no te facis trampos, tio.
1: Jo m'entenc.
0: Duim, ho punts que duim, perquè n'hi ha que són molt xerets. Però amb molts irets.
2: Aquí hi ha una cosa.
7: El gran problema és el dia que perdien dos partits seguint dintre nostre.
2: Sí.
7: Aquí serà el gran problema.
2: Aquí ho té més...
7: Mentre tu me'n vagis guanyant dintre teva i rasquis qualque punt de fora i guanyis qualque punt de fora...
1: Que està...
7: Però, bueno, però has perdut dins el Maria, la que hagis contra les Palmes...
0: I ve les Palmes, no ve un...
7: Aquí hi haurà un caganduelo que
1: pecar. Però el Maria pot perdre. És un d'aquests partits que tu saps que pot perdre.
2: No l'has de perdre.
7: No, pot perdre.
1: Contra el Girona, ara no has pogut perdre.
7: Un Mallorca no pot tenir luxe de perdre partit dintre seva.
1: Bé, és quan la pressió la posa l'afició.
7: No, però és que un Mallorca...
0: Però és que són jugadors professionals, també, no?
7: Un Mallorca...
0: No s'han de cada temps pollença, tio.
1: I per què
7: l'Oriedo
1: no va primer?
7: O Mallorca...
0: Lo mateix.
1: Perquè el Racing de Santander no va primer?
0: Martí. El Racing de Santander jugo primera i li costa més.
7: O Mallorca amb el pressupost que té. Mallorca no pot perdre.
1: Vosaltres també són jugadors professionals?
0: No, però ja t'ho dic per la pressió. Escolta, també faltaria un jugador professional, tu no li puguis exigir.
1: Jo no és cert això.
0: Home, tu dius si estan fent pressió. Perquè exigim una cosa clara. Escolta, un calendari molt punyetero. I ja ho va ser l'altre any. No hem d'oblidar que nosaltres baixàvem a segona, però vàrem tenir un inici de campionat de Barça, Madrid, Atlètic de Madrid, Villarreal, tot de cop.
1: Tot amb un.
0: Que va marxar. Però va marxar que la meva gent mal ambient dins l'equip, perquè no hi havia resultats, pressió externa...
7: Mala tendència.
0: Mala tendència. Bueno, ara estem amb això. Fia, tu has perdut contra l'Almeria dins de teva. Bueno, si ve les Palmes... pot perdre contra les Palmes, correcte, igual que ja t'he dit, si tu ja fas aïllat el resultat de Girona, és un gran

0: Bueno, i en Valgent, i en Raillo, i ara duit un porter amb experiència internacional.
1: Sí o no? I llavors resulta que ni en Torre ni en Darder, els millors fitxatges, donen un nivell de segona divisió. En Valgent i en Raillo, això, per això sí que el donen, però els altres dos no.
0: I ara duit un Josep Cerdà, ara duit un Josep Cerdà, que va ser un millor estrenc de segona divisió l'any passat, ara duit un tio com en Fuentes, que va ser un golejador de segona divisió. O sigui, el Mallorca...
1: Tens homes i després ara has de fer un equip. El
0: Mallorca no només xerrant de pressupost, el Mallorca ha fet una plantilla que a priori Miguel Àngel diu que no, jo trec que sí, és una de les més fortes de segona divisió.
1: Però aquesta...
0: Si no la més forta.
1: Si mira el jugador per jugador...
0: Clar, en Miguel Àngel deia, sí, des que van començar a sortir dorsals 30 i no sé què, o Girona. Quins dorsals 30 eren? Un jove emergent de Girona...
1: Un juvenil?
0: No, no, que li han fet fitxa de juvenil per encaixar-lo dins un...
2: Dins
0: el pressupost, perquè no mos hem d'enganar. Ho ha fet un Mallorca, com amb el Liso. Ha duit el Liso, un jugador de revelació del principi de temporada passada, direm. Però, cony, què has fet? Li has fet far dorsals 30 perquè aquest no juga la primera plantilla, juga...
3: Aquí el que sembla que els hi falta a ells, quan el que deu tu canvi des de tot, és una cosa molt simple. Ambició. Que hi hagi un poquet d'ambició.
2: Jo crec que l'hi ha. Jo crec que pesa més. El que hem dit fa una estona, en Joan Rafel, la pressió de quedar entre dos primers, crec jo, que altra cosa.
0: El partit de Girona va ser, per jo, molt clar. Per jo, Girona es va tenir més oportunitats, jugava dins de seva, té una bona plantilla, com diu Miguel Àngel. Estaven quillats o dos equipos. Quillats. Perquè tots dos sabien que si un guanyava l'altre i guanyaves, te fiqui un gol i ha guanyat el partit, com m'han dit moltes vegades, se n'anava. Estem empatats i mor fuig. I mor fuig ho que serà, si tot va com toca, un major rival per pujar directament de primera. I clar, estan acollonats. Ho passa és que fa un Mallorca que toca més balons en tenes que qualsevol altre jugador d'un camp, tot i que té un toc exquisit, evidencia que qualsevol jugador s'estima més fer un passe enrere de seguretat i no liar-la que intentar fer un passe arriscat entre línies i que li robin un balon. I això és pressió a por o no sé què t'he de dir. De no voler latillar.
3: Saps qui l'únic que feia passes arriscats i se'n tocava un peu? En su bajo, no?
2: Però jo crec que és consigna també de Luis García de no treure a rifar pilota, també la rifaven quan ja la cosa està molt bruta.
3: Tens un companyero... Tens un companyero molt ràpid que avui li diria, que diu que en Sumajor serà el nuevo Kaiser de la defensa, que li ha llevat puesto en Raillo.
0: Bueno, pot. Jo crec que també està fet un fitxatge amb aquesta intenció.
2: Sí, també en
1: Sumajor. Vale. S'ha dit.
0: Anem avançant. Deixam un poc el partit, ja n'han xerrat molt.
3: Més del que me pensava,
0: Està guapo.
2: Avui que hi ha hagut trasto, però...
0: No, però jo crec que això és bo.
1: Hi ha molts espanyols per damunt la taula.
0: Que tothom estigui...
2: Moltes clubes hi ha hagut avui.
0: Clar, amem. Copa del Rei, això ja m'ho agrada tant, ja m'ho ha donat tant de dirguts i tantes alegries a la ballada, aquesta competició.
1: Mos diran que tenim més moral que aquí.
0: L'Alcoyano. Morà tallat de l'Alcoyano, vius, perquè no fa molt ja mos va tallar i vàrem perdre. No fa molt i d'allò fa 15 anys. Jo vull com que no fa molt. Però la Copa sempre és una competició que mos mola molt, perquè mos ha donat alegria, mos ha donat... Malament no guanyar són dies guais.
2: Basta dues o tres eliminatòries, que ho vengui qualsevol equip de primera i
0: ja estem contents. Bueno, mos ha tallat l'Alcoyano, no el coneixem. Jo, personalment, no el conec massa bé.
2: Però és un que ha sempre complicat.
1: Crec que jugui contra Mallorca bé, diumenge.
2: No, va lluia.
1: Varen jugar.
2: Sí, el de Martí no estàs a l'onda.
1: Els scoutings, eh?
0: Martí sap cosa. Martí li sona.
1: Li sona. Alcoyano a Mallorca ve.
0: Martí té algo...
1: Com va anar, per cert?
2: Va perdre a Mallorca ve.
1: Bé, ja
0: sabem que no poden sortir la Mallorca ve. Ha de fer de posar tots els juvenils, no ho poden fer.
1: Luis García, però si no ho saps.
0: Posar el primer llifo.
3: Et doni 10 més,
0: correcte. Miguel Àngel, tu l'Alcoyano coneixes algo, no?
4: Jo, perquè l'he de conèixer més que l'altre.
1: Perquè està més a prop.
0: Tens un home viatjat, tens un home... Jo ja sé.
3: Perquè és la voz de l'experiència.
0: Claro.
4: L'Alcoyano jo sé que va eliminar el Madrid fa un parell
0: d'anys.
3: Aquí t'esperava. Alors, no tenim temps, aquí comencem a discutir amb el
0: tot. No discutirem.
2: No, però l'Alcoyano...

0: Hi ha molt equip de primera,
1: sí,
0: que dir jo, m'assusta aquesta partida, perquè és un camp petit, o sigui, sempre està així, tipo un camp bascos, això que sempre s'alça... I...
2: Tipo Ipurua,
0: jo crec. Tipo Ipurua, que no serà fàcil.
3: Jo,
0: que...
3: jo el que tindria clar és que no posaria cap dels 15 titulars.
4: Toma ja.
3: Tot suplent, sí, sí.
2: M'adoni d'au merda, home, no?
0: I la porteria Pichu.
3: M'adoni en Pichu Cuellar i la resta.
2: En Pichu Cuellar ja apareix en Peter Sec, ara, el Tasco posat, l'ho vist?
3: Sí, entrenant.
2: Condena, quina estampa. Tu, Miquel Àngel, vas anar a veure en Jan Virgili, o no?
3: En Jan Virgili... No, mira, me vaig...
2: Vaig a Eivissa, ho dic per això.
4: Pensava a Vinata Bruixos?
3: Vaig dinar amb la selecció Romania de sub-21, això sí.
2: Sí.
4: Vas dinar amb ells?
3: Sí.
4: Te van a convidar?
3: Anem a restaurant.
4: Ah, vale.
2: I vas dir la cuenta és a més gran.
4: Sí, ponmela ahí, que són muchos.
2: Bueno,
4: hem d'avançar o no?
2: Hem d'anar a fer ranking, o no?
4: Venga,
2: fer
4: ranking. Anem al ranking, vinga.
5: Upipero, no venim a donar lliçons, venim a dir la nostra.
4: No, i l'hem dit que... Opa, s'esquiapa avui, eh? Vinga, vamos pa allà. Vinga, valoració del darrer partit. Miquel Àngel, 1, 2, 3.
2: Fuà, Dios, avui, man.
4: Ah, fàcil avui.
3: 1, 2, 3.
2: No, 3 és molt fàcil.
3: Bueno, un punt pel darrer, perquè crec que va cosint un poc l'equipo, 2 punts Fuentes i 3 Pantenes.
4: Perdona, no entres el primer, perdona. No ho he sentit, dutxes auriculars, imagina't. Un punt.
3: De res.
4: No era mal de Pep. I 2 i 3?
3: Fuentes i Antena.
4: Molt bé.
2: No pots encara t'ajut. Jo sempre dono un punt.
4: Pep.
6: Jo un punt li donaré en donar la gest, perquè m'ha agradat allò.
4: Pato donar, vinga. Això, han d'abrir els deberes fets.
6: Ja.
4: Quan hi ha un partit de punta.
6: Dos en Fuentes i 3 en Antena.
4: Ara que estàs aquí. Martí.
7: Fuentes, un punt. John Donald Rambo.
4: Ja l'he dit, amén.
2: Donald Rambo.
7: I 3 punts enteres.
2: Avui.
4: Jo, Rafael Bastro.
2: Un punt en Donald. Té nom? John...
4: Chetau,
2: un.
6: No, m'ho complicat.
2: Dos per en Fuentes, aquell terreny número 95 me va posar a tope, jo. I tres punts per Antena, tio, si no...
4: Antena fotrà un bot en el rànquing.
2: Va fer dos gols, com a mínim.
4: Fotrà un bot en el rànquing, vamos, Xisco.
0: Jo no sé què va veure en Fuentes, però bueno, jo no el votaré.
4: Tu digues el teu.
0: Sí, sí, Torre, un.
4: Torre, molt bé.
0: Donald, dos.
4: Donald, dos.
0: I Antenes, 3. No, 3 crec que està avui ben claríssim.
4: Tu, Xisco, estic molt d'acord amb tu. Ho mateixos. Torre, Donald, Tenes.
0: Que raro que estiguem d'acord.
4: Oh, raro.
0: Raro.
2: Ha estat tu darrer per còpia, eh?
4: Claro. No, tu he apuntat.
0: Jo li he de xuletilla.
4: Ell m'ha copiat, jo.
0: Té molt d'haures fets, eh?
2: Miquel Àngel, ha dit tu mateix que va dir... Miquel Àngel, ho va dir.
4: Però poc.
2: En un grupo. Miquel Àngel.
4: Ah, va dir en un grupo.
2: Ha dit tu mateix. És
3: que sí.
2: La porra.
4: Va, qui ha guanyat, el primer? No, jo vaig acertar la setmana passada. Ets el darrer.
2: T'ha tocat. Pep, Engel, que no guanyes mai.
6: 1-0.
4: Fàcil.
2: Ara m'ha fotut el meu resultat.
4: Jaume, vol participar? No, no pots repetir. No, t'ha dit un altre. 0-1.
2: Tanto ha quedat lo mismo.
7: 0-1.
4: Vinga, Martí.
7: 2-1.
6: Possiblement.
4: 2-1. Miquel Àngel, 5-0.
3: No, serem 4-2,
2: vinga. No, saps, una de dues. A no li agraden les pipes, o diu, tanmateix no me'ls enviaran.
4: Miquel Àngel,
2: te farem un bizum per anar a comprar pipes, si vols, tio.
4: Te promet aquí en directe ara mateix, si guanyes les pipes, te faig un pollet de sota en mitja
0: parella. No has de venir per la fira.
3: No ho sé.
2: No, però
3: està acabat que el dia que es guanyi serà gros.
4: Sí, sí. T'enviarem una xatxa plena.
2: Per la fira, si vagessis per la fira i haguessis guanyat les pipes, te duim un xurrero de gent.
4: Sí.
2: I fins a esta xatxera.
4: Barra libre
2: de pipes.
4: Dale. Qui falta?
2: Jo, no?
4: Sí, tu, va. Ja, res.
2: 3-0.
0: Sempre me'l lleves, tio.
4: No. No, tu, no agrada'm el programa. Si qualcú guanya la pipa, s'ho darrere. Sà greu. Ho faré bé tots.
2: Sí.
4: Manos en contra.
2: Miguel Àngel serà sempre el primer.
4: Jo.
0: Ah, m'hi haurà l'altre.
4: Si, quin falta? 2-0. Vinga, Xisco. Te quedo 0-0.
0: No.
4: Utondi,
2: 4-0.
0: Sí, sortim a partir rodó.
2: Sí,
0: sí, partit rodó que ara estic disfrutant.
4: 3-1, 3-2, 2-2.
2: Aquest partit jo ja no hi seré.
0: A mi, tu, ho agafa i em vien obert de
2: tornar. No, no, jo ho agafa. Jo el tenc de tornar.
0: 4-0, venga.
6: Hòstia, tu.
4: Molt bé. L'has obert esta xada.
2: Bueno, ho deixam allí. Gràcies per ser-hi, per escoltar-nos, per contar-nos.
4: Per contar-nos avui, sobretot.
2: Tot
4: el que
2: t'he sentit. Però... No... Eh?
1: Bona nit.
2: Bona nit. Ah. Bueno, jo aquí, hi ha coses.
4: Passen coses.
2: I jo tenc un guió, però el guió podem fer així i no serveix per res. Però ja està. Ja està.
4: Vale.
2: No sé què passa. Vale.
4: Vale. Espera, tenim un teletipo.
2: Espera, l'he de posar en marxa, però. No.
4: Ah. Vale.
2: Vale, vale.
0: Bueno, deixem el...
2: Vale,
4: qui m'ho senti deu flipar més que nosaltres.
2: Jo no sé, perquè m'haurà desconcertat de tot. Vos deixem les claves d'en Martí.
6: Que vagi.
8: Un primero. Opinió sense filtros.
9: Arnau, com estem? Podem xerrar? La setmana passada contra la Maria, què va passar? Sí, sí que m'ha rebutjat. No, no, tranquil, tot m'ho passa. Però és que després arribo a Girona i que te converteixen en un Superman. Un parell, Arnau. Te faltava posar-te una capa. Bueno. Sí, l'equip també va defensar bé. Sí, sí, sí que defensen bé, però arriben, però quan hi arriben? Tu fas. Aquesta no entra. Aquesta tampoc. Aquesta tampoc. 0-0. Ja. Però tu, una cosa. Lo teu és d'admirar, eh? Vull portar-hi de 0. Però saps que me'n farà de passar de pena, perquè quan t'estires com un moix i que no saps si te la fiques tu mateix, m'ha fet un infart. Claro, saps que en tenim de problemes, però per ficar la pilota a la porteria dels altres, hombre. Bé, la pròxima vegada el que has de fer és donar una assistència com aquell d'un segon o tercer partit. Per cert, jo aquest dia que ha plogut tant, m'ha de contestar, però d'una forma clara. Per Som Babiloni, aquí ho res. Tot està a l'aire. Vale. No, no, perquè... Pobre pitxo. Ja. Però que després... I ara darrere. I a la quiniela que pos. Segur? Bueno... Confio en tu, menys si guanyen les pipes. Gràcies. Adéu, Arnau. Fins una altra.

0: Mallorca, sau? I per què no?
1: La millor música a Ràdio Pollença. T'acompanya al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.

Bueno, aquesta és la primera cançó que vàrem, fer ja fa molt d'anys. És molt especial i, per tant, la volem dedicar especialment a l'esconsecal que ens ha contratat, home intel·ligent, aquí a l'Ajuntament de la Pobla en Planyer.

Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

raconta moltes, moltes mentides. On varen fer creure que Amèrica va ser descoberta per un tal Cristòfor Colombo. I una merda! Amèrica la va descobrir un jovenat valeritxer que va estar cedit de l'entesentro en els ensenyes que nomia Tocó el Colombo.

Has tardor, al cotxe, a casa. Gaudeix de la música de Ràdio Pollença, el 107.9 de la freqüència modulada.